Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall i ho veus d'un cop. Els ulls cansats miren un rostre que no és teu. Els ulls cansats han vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols.

relat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.

0: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.
1: Tomarem junts a fan d'esllaó.

massa por. Lluitarem com personatges anònims en els peus d'escala.

viure amb història d'esperdadors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb els focs.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Chichi, vam a fugir.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per de, on m'entorn jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé, no ara. I jo, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van de cobre i va, so, va fer so, i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, que el que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

So de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondar les batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar mostrant

tenim memòria. Sabem qui sempre ha estat estudiant de sa història, en contra de sa gent des diferent escòria. Qui no va deixar estudiant aquella fiata també ells bombardejaven fins a sa seva victòria. I han passat

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Carles!
1: Au!
2: Posa vi, Cristian.
3: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
2: Jo també.
0: Era.
2: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada. Que... I de res, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
2: Tornem a ser aquí.
3: Bon dia, tots els dies pot
0: dir bon dia.
3: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
2: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
0: El futur.
2: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
0: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
3: Massa gasto.
0: No diré noms, però...
2: Clar, però...
0: Total, està bé.
2: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
0: Bro.
2: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
0: Xerrar bé, està bé, sí. Perquè el gimnàs es valora, això, sí.
2: Clar.
1: Sí, molt.
2: Jo crec que és del que més es valora.
3: El nivell lingüístic de gimnàs és...
2: Sí, sí.
0: Bueno, nosaltres no sabem perquè no hi anem.
2: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
0: No, mai. No.
3: Jo esport dins un lloc tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
0: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
2: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
3: Sí, anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols, no, si és per tu, aniria
2: no, no, no, són de bàdminton.
0: Quants de tenir d'atge?
3: Aniria a jugar a bàdminton.
2: No voleu.
3: Però en el gimnàs...
0: En el gimnàs no.
3: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
2: Perfecte.
0: Jo no puc tenir tennis, he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
2: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
0: I que sí, germà.
2: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
3: hermano,
2: pany.
3: Hermano.
2: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
3: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
2: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
3: Ai.
1: Saps què?
0: No pot dir res.
2: No, en aquesta secció no es pot dir res.
0: No pot dir res.
2: Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
0: Supremacista.
3: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
2: Pes. Ui, és un pes.
0: No m'haig cap pes.
2: És un pes, exacte.
3: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
2: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecam pesos.
0: Germà, anem a aixecar pesos.
2: No, pany.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
3: Pany. Quant de pes aixeques?
2: Exacte. O quants quilos, al final aixecam quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu en ves, perquè si escrivim en vam, ho referim a les del Principet, no? Per exemple.
0: Del Principet, de 612.
2: Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho en ves. D'acord? Esteroides.
0: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
2: exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
1: No,
2: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escrònut, no?
0: Cronut, hòstia! Que...
1: Jo vull saber què és Escrònut, perquè
2: Escrònut
1: anava a dir que era una espècie de donut.
2: No, és que Escrònut era una mescla de croissant i donut.
1: Veus com si...
2: Veus?
0: Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torre de llema, si sé.
1: No sortim d'aquí.
0: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
2: No, però bé...
3: Atenció, s'han menjat dues...
0: Tots aixecant no, pesos,
2: aquí
0: bro.
2: Aquí encara n'hi queda.
3: Encara n'hi queda. Bro. Bueno, n'hi queda, has de ser vergonya.
4: Jo no entenc, no entenc de vergonya.
2: Se qüestió, que el Tercat... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercat les va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
0: Ah, sí?
2: Sí. Com i, per tant...
0: Eh? Com Danone.
3: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però, aquesta sí, bona, vas aprendre aquí l'altre dia.
0: Es va.
2: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc. no sé què vol dir, però Inc. vol dir coses.
0: Incorporated.
4: Sí. Tinta.
3: Això, sí.
2: Sí, Inc. ho diuen tinta. No, però bé, no, per això el Tercat, per exemple, proposa...
3: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
2: Ciclisme de sala.
0: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
2: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament aquestes, saps?
3: A veure, ara te demanaré una cosa, una altra vegada tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen estic esbraonat.
0: Esbraonat.
2: És bo
3: no, no?
2: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
3: Cruiximent.
2: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
3: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
2: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera.
3: Braonera.
2: A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
3: De
2: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
2: Ui, sí,
0: jo en duc per sonar.
3: En Son Goku en duc. Sí.
2: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
4: Te poses braonera?
2: Sí.
0: Jo
3: i una cinta pescap, i la braonera.
2: La cinta a vegades. La cinta a vegades. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
0: Mancuernes
2: és com una barra d'aquest empès que agafes sí. I aixeques i baixes.
0: Aquelles que abans són corbades.
2: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
0: Sí.
2: Però petit, d'acord?
0: Que diu, me'n banyes.
2: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set centadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
0: Ah, sí?
4: Squat.
2: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
0: Els ocupes, els squats. Sí.
2: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir centadilles, d'acord?
0: Ok.
2: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que
4: això m'agrada molt.
2: Hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'ho costa
4: una mica. No, aquesta hem de fer una campanya perquè...
2: Però...
4: S'accepti.
0: Dominació d'Àustria.
4: Hem de fer dominacions.
2: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
0: Queda més bro.
2: I
0: germà.
2: I cool.
0: Cool. Estambul.
2: I això, en principi pres faríem servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no, que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta dominar.
3: A veure, sí, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
2: Els poliesportius de Mo, perquè jo som molt maones, i vaig en els de Mo.
3: Bueno, per n'hi deu haver més.
2: Sí, però... També som un tio...
0: Però potser és més barat, digueu.
2: Tio... Ja està. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
0: És més barat allà i vas allà.
3: No, bueno, però...
2: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
3: Jo crec que tu...
2: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
3: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. No és panys, no, saps?
2: Si diré, si cas, que em facin un descompte. Si, no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
0: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenerà mai en la meva punyenta de vida.
3: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
0: Espero que ets oients i oients. Per el que són jo, xaval.
2: Vamos. Jo vull creure que bueno, el percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
3: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
0: Poc torró han menjat, per el que podríem menjar.
3: Sí. Amb una hora duis...
0: Mos fa vergonya, ara.
3: Amb una hora en duis dos de torrons sencers.
2: Però són tres.
3: I encara us queda una altra.
4: És de vermell, no?
3: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó.
2: Clar.
3: Que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
2: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar Fitness d'Espel de Gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
0: Fitness.
2: Segons el Tercat.
3: Que t'he quedat clar amb una S, eh?

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores en qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Avui m'ho ocupa un llibre que és una espècie d'esdeveniment canònic a sa vida de tot a dia intensa i molt lectora. Sílvia Plath amb sa seua única novel·la, La campana de vidre.
1: Sí, Sílvia Plath va néixer al 1932 a Boston i va escriure sobretot poesia, cosa que jo no he llegit.
0: Mm-hmm.
1: I jo també he llegit La campana de vidre i Mary Ventura i el novè regne, que és un relat que va escriure a la universitat per un treball de classe. Un relat molt curtet, crec que no supera les 40 pàgines, que ens parla d'una jove que està a un tren que no sap on va. Vale? Ella es puja a un tren obligada pels seus pares i ella no sap on va aquest tren. Només sap que el destí, el novè regne, és espantós i no se'n pot tornar. Vale? Llavors la Mary haurà de decidir si segueix el tren o si en salta en marxa. És un tren que està ple de luxes, de cambrers que t'ofereixen el que sigui, és com de vellut vermell per dins, no? És com que la comoditat... et reté allà, no? Però ella haurà de decidir si vol seguir allà sense saber on va o si vol agafar valentia i saltar en marxa, una mica una metàfora de la vida, no?
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Allà, a la tanca on els sentiments pasturen, hauríem de viure la deliciosa disciplina de la llibertat. Ara que tot ens sembla de fragilitat il·limitada, ara que pressentim que no ens hem d'obsessionar a voler anul·lar el silenci, més enllà de la paraula que no deim, perquè potser la ignoram, però que intuïm per tot arreu on ens sabem com el que som, com tu i com jo, amb la ferma convicció que tot hauria de ser, com a mínim, molt més fàcil.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Que tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial. No lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada es torna en veritat latent. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent.

0: protegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides, que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet. Xerbet.
1: No és crit pell de transatlant.
2: De que hi ha altres
0: xerbets.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: Sa dona només rep en
1: pastilles. Sa dona només rep en pastilles.
2: Diuen que ell no ho sabia.
1: De que hi ha altres punyeteros.
2: No és crit pell de transatlant.
0: Xerbet.
3: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: No son horas.
1: Bueno, Luz, què és l'Axonor? Què està gravant?
2: Em va posar això per veure si se sembla.
1: Ah, sí, és veritat. System, fallure. System, fallure.
2: Doncs ara som en una caleta de Grau, que ens agrada molt perquè té una miqueta de sorra rosa.
1: Sí. Té com a restes de sediment, de closques, de diferents tipus de terra.
2: Moltes esponges.
1: Hi ha moltes esponges. Aquest tipus de roca, no? Que és com més... Aquesta roca del nord, així una roca. Que es lamina, no?
2: Laminen.
1: Que queda laminada, no? Aquí la platja d'Esgrau és una platja natural.
2: Dins de Salvatera d'Esgrau.
1: Dins de Salvatera d'Esgrau. La platja comença com per... quasi pel mig, no? De la mar, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí.
1: I va pujant fins que acaba les dunes que fan frontera en el que ha entregat Salvatera d'Esgrau i la platja d'Esgrau.
2: Dintre la fauna hi podem trobar tortugues africanes,
1: sí,
2: i tortugues.
1: Hi ha la tortuga mediterrània.
2: Són molt simpàtiques, les tortugues.
1: Sí, es veu que les tortugues estan acostumades a veure persones per aquí. Són com molt... estan molt.
2: Sí. També hi ha martes. No les hem vist les martes, però veiem les caques de les martes.
1: Sí, he trobat excrements de Marta. I... sí, les tortugues africanes. Que és un paratge que sempre hi ha, tortugues africanes. Aquí, segur que dos graus.
2: Són precioses, tenen un collar.
1: Sí. Tenen les plomes aquelles, les ales, no?
2: Sí.
1: També,
2: com groc, no?
1: Sí, com groc, com punts negres, així, no?
2: Bé, tirant cap al groc, sí.
1: Sí.
2: A mi està escoltant així el soroll de la mà? Em fa venies de parlar de paisatge sonor, crec. Perquè el paisatge sonor, diríem, s'engloba, no?, dintre de l'art sonor, seria com una petita subcategoria, trobes... Què opina el mestre acadèmic?
1: Hòstia, el paisatge sonor sempre és complicat.
2: Per què?
1: Primer, perquè la traducció castellana o catalana ja presenta problemes, perquè en anglès l'original és soundscape.
2: Soundscape, clar. Bueno...
1: No saps? És com que...
2: Ai. No, està ben traduït.
1: Està ben traduït, final, està ben traduït.
2: Landscape,
1: sí.
2: Land...
1: Sí.
2: És terra.
1: Sí, soundscape, és com que... Però bueno, bé, no, a part de sort pot ser un problema un poc més lingüístic.
2: Ah, però...
1: Interessant, també.
2: La lingüística ens interessa, també.
1: Clar, també és això, el paisatge sonor pot estar dins l'art sonor. Sí, però el paisatge sonor és art?
2: Vale, comencem per més bàsic. Què és el paisatge sonor, doncs? Què és un paisatge sonor, Oliver?
1: Què és un paisatge sonor? Ostres! Diguéssim que és tot el conjunt de... diferents comportaments sonors que presenta un panorama, no? Un paisatge. I que determinen moltes coses, com per exemple què és el que està passant, quin és el desenvolupament d'aquest paisatge, o d'aquest panorama, d'aquest territori...
2: Clar, perquè anem a dir paisatge, a vegades pot fer pensar que ens referim només a una zona natural, però
1: no, clar,
2: no és així, no?
1: No és així.
2: Pot ser un paisatge sonor el soroll que hi ha dintre d'una habitació d'hospital.
1: Per exemple. O pot ser un paisatge sonor a una ciutat, també, o una urbanització, vull dir, no té per què ser...
2: Com de petit pot ser un paisatge sonor? En quin moment deixa ser un paisatge sonor?
1: Ah, és molt interessant. Quin és?
2: Dintre un calaix?
1: Pot ser un paisatge sonor o és un objecte sonor, això?
2: Què és un objecte sonor? Ui, que ens n'anem de tema,
1: eh? Ui, ens n'anem de tema. Aquí hi ha una polèmica, però... entre els defensors de l'objecte sonor i la música francesa, diguem-ne. O l'escola, diguem-ne, de Pierre Schaeffer, de Pierre Henry,
2: Tots francesos, tots
1: tots
2: francesos.
1: els francesos, bueno, no té per què, també de Bernard Parmigiani o de Beatriz Ferrer, mateix, que és una compositora, era una compositora argentina. Sí. I
2: I què seria l'objecte sonor?
1: és un fenomen.
2: Tu sí que ets un fenomen, eh?
1: L'objecte sonor és un fenomen acústic que té unes característiques determinades.
2: Com de petit és un objecte sonor?
1: Clar.
2: Quin és el mínim objecte sonor, amic?
1: No t'ho sé dir, això.
2: Ah,
1: No
2: malament,
1: està...
2: eh?
1: No
2: No
1: està...
2: venim preparades
1: O
2: a
1: no,
2: gravació.
1: o no he llegit prou sobre això o no està estipulat, això.
2: Sobre so.
1: Sobre això.
2: Un objecte sonor.
1: Sobre àudio.
2: Suposo que sobre àudios.
1: Avestruces files. Tallat en
2: Tararararararar.
1: el computador en revés.
2: M'ha agradat això.
1: I què més?
2: Què és un objecte sonor, Oliver?
1: Un objecte sonor. No, un objecte sonor és això, és un fenomen acústic. És un fenomen acústic que té unes característiques determinades, com altura, timbre, durada, etc.
2: I per què, com argumentaries
1: Agut,
2: que
1: greu.
2: una gravació, gravar com tot l'ambient sonor de dintre d'un calaix seria un objecte en comptes d'un paisatge?
1: Això suposo que depèn de la mirada de l'artista, també perquè, clar,
2: No, però com argumentes que sigui, per exemple, si dius, no, jo dic que això és un objecte sonor, per...
1: jo crec que un paisatge sonor, clar, potser no és del tot cert això, però té una finalitat analítica i també, d'alguna manera, la persona que se dedica a gravar-ho, analitzar-ho, estudiar-ho, el que sigui, en principi no influeix sobre això.
2: Però en això diríem
1: Per
2: que
1: tant,
2: s'assembla al paisatge
1: no,
2: sonor, comparteix.
1: però per tant, hi ha... Això no ho estic xerrant de paisatge sonor,
2: No, però
1: ara.
2: jo t'havia dit objecte
1: Ah,
2: sonor.
1: t'ho vas dir de sonor? Oi, no he començat. No, bueno, segueix això, el paisatge sonor.
2: Segueix, segueix.
1: El paisatge sonor, això, és com que no hi ha una manipulació directa, almenys, de... Sí que hi pot haver, si vas a gravar el paisatge sonor, que vas enmig del camp o enmig del bosc, o t'amagues molt, o tu estàs influenciant, evidentment, perquè els animals et veuen i canten
2: Però
1: segons
2: tu a
1: això.
2: vegades el que has fet, bueno, tu i jo, però alguna vegada hem estat gravant paisatges sonors, justament el que hem fet és deixar la gravadora
1: Sí, clar.
2: i allunyar-nos
1: I allunyar-me,
2: i
1: sí.
2: passar una estona
1: Exacte, i després
2: que
1: tornar.
2: estàs gravant i per intentar no influir, només hi ha la càmera.
1: Exacte.
2: Ai, la càmera, sempre dic càmera.
1: La gravadora.
2: La gravadora.
1: Sí, clar. Clar, l'objecte sonor... Però clar, això també és fals, perquè clar, l'objecte sonor... Bueno, no, però... O sigui, l'objecte sonor me sembla que seria més... d'aquest paisatge... bueno, una patata, tu que m'ha anat per l'altra banda. D'aquest paisatge sonor, si tu extreus, per exemple, un so característic o concret, més concret que característic. Per exemple, si estàs gravant la bullera de la mà, la vora de la mà, no? Vull dir, en lloc d'utilitzar tota l'aigua, utilitzes, per exemple, un xup.
2: Això és l'objecte.
1: Sí, extreus de dins el paisatge sonor, ho extreus, clar, ho
2: Llavors,
1: extirpes.
2: això és un objecte sonor.
1: Això, segons els francesos, és objecte sonor.
2: I segons tu, xulo?
1: Per això sí, també és això. Jo no discutesc la teoria de subjecte sonor. Jo el que discutesc és que sigui real.
2: Què vol dir real?
1: Vull dir, no pots, no, vull dir, per els compositors francesos és extreure això, però també és extreure el significat. Vull dir, si a Pierre Schaeffer, per exemple, quan va fa
0: Étude au chemin de fer.
1: Per exemple. Clar, ell diu, no, jo no vull que se senti una locomotora aquí, una locomotora.
2: I ell què vol?
1: Ell vol que so és un so, com si fos una cosa sortida de l'anada, un poc. O sigui, fenomenologia, vull dir, és un fenomen, per ell és un fenomen.
2: Anem no a dir que...
1: És extret d'aquí. No,
2: l'objecte
1: no...
2: sonor és abstracció del so.
1: Sí, en certa manera, sí.
2: Agafes un so concret però el converteixes en un so abstracte.
1: Sí.
2: Li extreus el significat previ.
1: Sí, però és impossible.
2: Aquesta això. És la intenció, almenys.
1: Sí, però jo estic en contra d'aquesta zona, perquè és impossible això. Per jo almenys és impossible.
2: Per què?
1: Perquè quan escoltis una locomotora, per molt que vulguis, te vulguis aïllar d'això, la teva imaginació te portarà cap allà.
2: I quan manipules el so?
1: No, clar, quan te'l manipules que no es distingeix res, ja és una altra cosa.
2: I què és?
1: És objecte sonor aquí?
2: Jo crec que no, jo crec que aquí l'objecte sonor ha servit de material, és com si fos la pintura. Si estàs pintant un quadre...
1: Sí, exacte.
2: Està fet de pintura, però no és la pintura que hi havia dintre del pot. Ja ho has fet servir per elaborar.
1: Sí.
2: De la mateixa manera, quan agafes un so preexistent, no? Diguem, per exemple això, l'exemple de la locomotora, i el manipules fins al punt de que sigui reconeixible, allò s'ha convertit en material, perquè ha deixat de ser el que era.
1: Clar, ha deixat de ser el que era, sí. Està tan manipulat, no? Filtres, granulacions, etcètera, li pots fer el que sigui, no? I al final acaba sent una altra cosa. Però... Sí. Clar, aquí és el que dius, sí, és interessant, això. Ja t'he dit, els francesos, l'escola francesa de música electrònica, electroacústica, és molt més, és bastant conservadora amb això, vull dir... Veuen molt de la música clàssica europea, sobretot, no? Amb apropiacionismes de la música d'Indonèsia, etc. Però com en estava de moda en aquella època, no? Als anys 50, però... En realitat és un poc això, no? Em sembla a mi.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida, des de la primera gravació que vaig fer pel cap de Fibló, que va ser una entrevista en el Litros. I la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren, 1.500 peles, que en aquell temps era molt, per gent jove. I ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història m'ha servit a jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que transmet valors, doncs mira, aprofitant d'una entrevista en Litros, doncs, conta aquest conte que xerra de valors, no?, d'amistat i de, bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut!

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A l'esport hi ha un trastorn que de vegades apareix en gent que se sotmet a exercicis importants. Si la pèrdua energètica que experimenta el cos durant l'exercici no es compensa amb una alimentació adequada, es pot acabar generant un desequilibri que no només es manifesta en forma de fatiga corporal i més facilitat de lesions. També és comú que s'acompanyi de falta de concentració, irritabilitat o depressió.
2: Època de muda. Capítol 7. Deficiència de rendiment.
1: Excedir la capacitat que l'organisme té per refer-se significa entrar en una dimensió poc recomanable. No passa res si això succeeix d'una manera puntual, però quan forma part de la rutina, s'ha de tenir cura de no descompensar-se entre esforç i recuperació, perquè a la llarga es poden acabar generant perjudicis de difícil retorn.
3: Game over.
1: Qualsevol esforç que fem, sigui en la preparació física, en la inversió d'un negoci, en la participació a un voluntariat o en l'aprenentatge d'un instrument, es preveu un afany amb l'expectativa d'un resultat, d'un rendiment. En els casos citats, tenim l'anhel de millorar la nostra condició corporal, l'ànsia de beneficis econòmics, el desig de reconfortar-nos amb la feina d'equip o la il·lusió de poder sonar una tonada que ens motiva. En cada àmbit s'ha de trobar una harmonia entre la inversió en temps, en diners, en renúncies d'altres coses i el retorn que obtenim. Quan el que ve de tornada no acaba compensant el valor que donem a allò que prèviament hi hem posat, començaran els dubtes de si cal mantenir la idea o repensar-la. Comprar un abric quan fa fred i no en tenim cap sol ser una bona pensada. Ens reconfortarà molt poder deixar de patir la fuita de temperatura. Però si ja disposam d'un cert nombre d'abrics, comprar-ne d'altres en generarà una satisfacció decreixent. Fins al punt que, quan en comprem un més, probablement sentirem que hem caigut en la trampa del consumisme. Analitzant aquests episodis solen aparèixer diferents visions. Unes més terrenals i d'altres més recercades. De vegades, no hi falta aquell que diu que no voler comprar més abrics quan ja se'n tenen prou i s'està en contra de la roba, i que cal tenir en compte que, vulguem o no, argumentaran, la roba ens guareix de les inclemències atmosfèriques. De l'altra banda, hi haurà qui pugui entendre l'acció de no voler comprar més com una postura assenyada entre la despesa i els beneficis obtinguts a canvi. Perquè, de vegades, tenir-ne més no implica millores. Quan succeeix que, a major quantitat, menor retorn, estem davant una deficiència de rendiment. A Balears estem experimentant una gran deficiència de rendiment amb la massificació turística. A mitjans dels anys 80, l'arxipèlag rebia una tercera part del turisme que rep ara, mentre que la renda per càpita liderava el rànquing de les comunitats autònomes. Avui tenim el triple de turistes i estem a la posició dotzena. A base de projectar com si sigui una bona notícia l'increment de turistes, i de creuers, i de vehicles, ens hem situat al vagó de la cua. Ja no és que sigui necessari reaccionar, és que és urgent fer-ho. Com en el trastorn dels esportistes, a les zones que pateixen massificació de manera repetida i creixent, es comencen a detectar símptomes de fatiga. Hi ha una fatiga ciutadana, de la gent que veu que va perdent oportunitats i condicions, dificultat en l'habitatge, falta de feina mínimament qualificada, espais saturats. També s'hi detecta una fatiga ambiental. No basta l'aigua, no hi som a temps a gestionar els fems, les depuradores no tenen prou capacitat,

0: Igualment apareixen la irritabilitat, la depressió, fets que aprofiten molt bé els que prometen solucions messiàniques. Davant d'això, no queda altra que posar en marxa la reflexió ciutadana, comunitària, la discussió conjunta de sortides i l'alçament de la veu per fer sentir la reivindicació d'una societat amb millors perspectives que la costa avall en què estem entrampats. És hora de feina d'equip. És temps de crear nous contextos socials que generin respostes reals i no negacionismes d'una realitat palpable. Ja no es poden admetre més excuses per dilatar la gestió del problema. Cal tornar a generar il·lusió, imaginaris desitjables, camins per transitar-hi i energies per avançar. Quan les institucions no contesten i els agents econòmics habituals tanquen els ulls, es necessiten moviments socials per recordar quins són els interessos col·lectius. Menorca ha de tornar a trobar la senda, la via, que marca la diferència. Quan la gent es mou, el rendiment social millora molt.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Radio Far. La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental per al desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i més a qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclar les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per davant la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Copeo, copeo, copeo trito. Roseta encarnada, si té graviada, jo et deman perdó. Rima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa de llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du. Jo vinc de la serra, més no som per tu. O flor de muntanya, fina moranó, o la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol. En capell de pauma s'aguarda del sol quan rega el vell veure es vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap puntarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet que munt. Encara és padrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'ego ensellada del pubill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, es comet els amos, es comet la filla, s'asseu de vora ella i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que nimba en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llaura, les viles disperses en la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecava, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i masies i castells roquers, pel jove qui passa, plena de dolçor de la festejada l'ànima xalesta, tot és una festa que canta d'amor. Oh, esquerpa cadena de puig gegantins, oh, la visió pura que ve d'allà endins, flor de rustiquesa que endú enyorança de la jovenesa. Si per amoixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Jo som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, més no som per tu. O esquerpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que besa el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegin per la carretera del coll avall, faies que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla corola dos porfres decidi la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que voten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Rondades i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es va enamistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món, i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per asserar les res. Les res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar la terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Les res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el camina cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: «Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva». L'amo i el missatge li van dir: «Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida». La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de ser desencantada. Diuen que s'encantarà i s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre.

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs al sobre.

surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany cercant una sortida. És un instint que sempre em convida per anar contracorrent. No vull perdre els meus somnis cada dia.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny s'ha desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començàvem aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: Ah, en Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és, clar, ets l'únic que queda i ets l'únic que mos pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar, que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio...
1: Cavall foll, bru, llambrec de sol inútil, trinera el vent en la cursa difícil, rimes de nit, desgavells de plaer, dolç deixament del cos en l'avidesa urgent, el goig exacte dels sentits, els esguards plens d'ardells voluptuosos quan contors nus de cossos exquisits són doblegats de contorsions plàcides en un gaudi benèvol i lentíssim. Oh, llargues nits acaronant el nèctar, el vi lleuger sobre les carns turgents i l'agre dolç de sexes agitats a tot l'impuls secret de delectances. O camps, miralls antics d'aquest vertigen, festes del goig mal vistes per la gent. Tants anys després, el meu cor us anhela, mentre tuït per Bacus amorós, la meva ment amb quin deler us recrea.
0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

0: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
2: Bon dia i alegria, anem a començar un altre programa d'extra qualitat aquí en el Cap de Fibló, a Ràdio Far. Avui, com sempre, amb qualitat extra, extra, i tenim un convidat que fa molta il·lusió avui que vengui, que és en Carlos, de Ciutadella. Carlos.
3: Hola, bones, com esteu tots?
2: Com va, Carlos? Estem avui fent l'explosió hardcore, fem un programa especial, aprofitam. I avui jo us he vist en Carlos i he dit, ei, tinc que xerrar amb tu, tenim coses pendents que xerrar. I és que en Carlos ja és membre de Codna, de Sunya i també de, per on dir-ho ja, de la banda d'Esfamer, bueno, de la darrera gravació que tenim, ara m'ho explica. Però bueno, i a part d'aquest afegit, el vincle que té ell és que, bueno, és un tio de Menorca però que fa uns anys que viu per Catalunya i manté el vincle amb els punks de Menorca i també els punts de Menorca que viuen a Catalunya, i crec que això has d'admirar. Carlos, com es pots explicar?
1: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: quant granzo, com pot ser tot això?
1: Quan ell la va tornar a cercar,
0: oh, bon granzo,
1: va dir tot esglaat.

I en Ostot es va tot enfadat quan va veure que no s'aturava de treure vells de sa ufàbia. Més enfadat, la llençà amb tota sa ràbia i la va fer trossos. I heu de pensar i creure que de cada trosset encara van aparèixer més vells que es mal la bava de mantenir.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

Som hereus d'una cançó, som la mà contra els marets, som cultura i tradició. Mira el cel i escoltes vent que me fa sentir gelós, d'una terra que m'estimi, d'una gent que tant enyoris, d'un sistema tan

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, tamaquetes, després d'un quants intents, que va fer vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones, molt bé. Superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer, no sé si és la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, suposo que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passam per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposa que a la meva manera sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics i amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Seguim la travessa per aquesta mà de contes. Benvingudes a totes les persones que en aquest moment sou aquí per aventurar i obrint el cor. La setmana passada iniciàvem el viatge de la mà de na Ruda Menuda. Avui encara ens mantindrem aquí a Menorca i ho farem de la mà d'una altra jove que serà protagonista d'una nova rondalla d'aquesta terra. D'aquesta llengua, d'aquesta manera de veure el món tan pròpia i particular. Diuen els antropòlegs que cada dues setmanes mor una llengua i amb ella mor tot un món, perquè a vegades no es tracta tant d'allò que podem fer amb una llengua, sinó del món que s'amaga dins d'aquesta. La mitologia és plena de múltiples històries sobre com van néixer les llengües. Hi ha qui ho va viure com un càstig diví, com és el cas dels hebreus, que consideren que les llengües van aparèixer com a conseqüència del càstig per construir la Torre de Babel. Hi ha d'altres mites, però, que són molt més divertits, com per exemple el del poble de Salishan, a Nord-Amèrica. Conten que les diferents llengües provenen d'una gran discussió sobre si l'enrenou que fan els ànecs quan volen prové del bec o de ses ales. I no va haver manera, de posar-se d'acord. I, per tant, van acabar dispersats pel món, donant lloc a noves llengües. Ei, que són mites, I que al final cadascú creu allò que més li agrada. Però amb el que sí crec fermament és que quan desapareix una llengua, tota una cultura es perd. I desapareixen amb ella profundes percepcions sobre el cosmos, la terra, les plantes, els animals i els ecosistemes locals, que amb el temps han construït interaccions amb el món natural. Us duc tres anècdotes que m'he trobat en un llibre molt interessant que es diu Un antropòloga en la luna. Per exemple, el finès, de Finlàndia, té 40 paraules per anomenar neu. Sempre i quan, clar, la idea de neu que tenim nosaltres, que la veiem d'uves a peres, sigui una mica més ampla i considerem neu també tot tipus de precipitació congelada. Però, 40 paraules! A Tailàndia, per exemple, els Moken, que és un poble vinculat a la mà, tenen una paraula que és labon, que vol dir onada grossa que es menja sa gent i que està creada pels esperits dels avantpassats per fer net la terra. Creieu-me si us dic que el 26 de desembre del 2004, quan van veure que la mà estava molt baixa i estaven en plena mar, van començar a córrer i a cridar labon. Minuts després, el tsunami de 2004 va arrasar amb sa costa tailandesa. Els Moken diuen que després del tsunami, la vida torna a néixer. Ells, clarament, es van salvar cridant labon. I ja per acabar aquestes anècdotes, viatgem un segon al sud de Mèxic, on amb Manuel Segovia i Isidro Velázquez va haver un dia que es van deixar de xerrar entre ells després d'una disputa que van tenir sobre el seu idioma. Va donar la casualitat, però, que ells dos eren les úniques persones que quedaven vives i que sabien aquest idioma, que és ayapaneco, de tot Mèxic. Així que no xerrar-se entre ells implicava no tornar a xerrar la seva llengua amb ningú més. Per sort, aquests avis van aconseguir deixar les seves diferències a part i treballar amb la comunitat per transmetre aquest idioma natiu. Us adoneu de la importància de la llengua? I per què us explico tot això, home, direu? Doncs, per jo, la tradició oral és en part una manera de mantenir viva totes aquestes particularitats de la llengua. Hem de pensar que no sempre ha existit l'escriptura i moltes de les sabidories d'arreu del món pertanyen a la memòria oral compartida i han estat transmeses a partir de mites, rondalles, contes, cants o narracions èpiques. Compartit això, ara sí, prepareu-vos que el conte ja és aquí. Recorda, disposa de la imaginació, cor i orelles. Desconnecta la ment, que això ja comença. Açò era una vegada una al·lota molt guapa que era de nom Marieta, i que tenia tres festejadors, en Joan, en Pere i en Miquel. Ella també s'hi va enamorar i no sabia com fer-ho per estar amb tots tres. Un dia es va resoldre. De les 7 fins les 8 festejava amb en Joan i sa mare, que era viuda, guardava sa parella. De les 8 a les 9 amb en Pere i sa mare també guardava mentre xerraven i festejaven, i de les 9 a les 10 hi anava sa altra, amb Miquel. A les 10, quan sonaven ses campanes, sa mare els hi deia: vinga, vinga, vinga, vinga cap a casa, que ja són les 10, és hora de retiro de los novios. I així que un dia sa mare, cansada de guardar, li va dir: però Marieta, que encara no estàs decidida, només et pots casar amb un? Ai, ai, mo mare, és que me'ls estima tots tres, responia ella. I passava un dia, i dos, i tres, i sa mare ja era farta de fer guàrdies a les parelles. I quina paciència, també, que havien de tenir els al·lots. Un dia, na Marieta va tenir un pensament. Quan a les 7 hi va anar en Joan, se la va trobar seriosa, ploradora i amb el cap apunyat. Marieta, Marieta, què te passa avui? Te trob molt trista. Ai, Joan, que m'he anat a confessar i el confessor m'ha donat una penitència tan grossa que me pens que no la podré fer. Marieta, que si jo te puc ajudar a fer la penitència, jo te la faré, que jo a tu, Marieta, t'estim molt. Mira, el confessor m'ha dit que he d'anar a passar el vespre dins l'iglésia, dins una caixa de morts. Tu trobes que he fet els pecats tan grossos per mereixer aquesta penitència? No et preocupis, no passis cap pena, que jo te la faré la penitència. Compraré una caixa i passaré el vespre a l'iglésia. Quan hi va en Pere a les 8, també se la va trobar ben trista i moixona. Marieta, què et passa? Tu qui ets tan alegre i carinyosa? Ai, Pere, el confessor, que m'ha donat una penitència tan grossa que no la podré fer, que m'he de vestir de dimoni, i com que hi haurà un mort, he d'anar a l'església a guardar-lo, i he de passar sa vetllada i no me'n podré separar, passi el que passi. Marieta, jo que t'estim tant, et faré sa penitència, em vestiré de dimoni i aniré a guardar el mort. I així ho va fer en Pere. I a les 9, encara quedaves darrer, i va anar amb Miquel i la va trobar igual, trista i capcota. Però, Marieta, tan carinyosa com ets, què et passa avui? Tan alegre que ets tu, Marieta. No ploris, no ploris i conta-m'ho. Ai, Miquel, és que el confessor m'ha dit que hi ha un mort a l'iglésia i que el fosquet l'he d'anar a tirar a la mà. I jo no tenc prou força. Com puc carregar un mort i tirar-lo a la mà? No t'apuris. Jo, Marieta, t'estim tant que ho faré per tu, li va respondre tranquil·lament en Miquel. I així ja els tenim a l'iglésia. En Joan dins sa caixa que es feia es mort, en Pere vestit de dimoni fent voltes per l'iglésia amb una palangrana de sofre que feien unes bones flamarades. I en Miquel qui entra amb una corda per fer-me's mort pels peus per anar tirant-lo a la mà. En Miquel se'n va cap a sa caixa, el ferma pels peus i, així com va poder, se'l carrega i se l'endú cap a tirar la mà. I en Pere, vestit de dimoni, darrere, darrere, vigilant el mort. Així que en sortir de la iglesia, el pobre Joan, fent-se es mort, arrossegava els braços. I just de fora hi havia un ca que dormia, i a les fosques en Joan el va calcigar i el ca, regirat, li mossegà el braç.
2: Ai!
1: Va cridar el mort.
2: Bo, i tu que no eres mort? No ho som, no?
1: Va contestar en Joan.
2: Que el ca m'ha mossegat i me n'he ben entomut.
1: Quan els tres al·lots es van contar les converses amb na Marieta i ho van descobrir tot, van partir cap a casa al·lota perquè els hi donés explicacions.
2: Bueno, Marieta, què és que m'us has fet fer?
1: Li van demanar. Na Marieta es va posar trista i els hi va dir:
2: ai, al·lots,
1: és que jo us estim tant a tots tres que no em puc casar amb cap de voltros. Així que he decidit que em faré monja. I vosaltres, si voleu, us podeu fer frares. I us ho podeu creure que així ho van fer.
2: els tres joves es van fer frares i na Marieta, monja. I supos que si no s'han mort, deuen ser ben vius, els tres joves de frares i na Marieta vestida de monja. I ja sabeu, conte contat, conte acabat. Sa jove que tenia tres festejadors, rondalla menorquina.

0: Avui venim a xerrar de no un, sinó de dos grups que són un poc...
1: Una novel·la de ritme àgil, que augmenta a mesura que avança.
2: Sí, l'Horta de Secà. No de varietats de la cor, ni obrir camins únics, sinó que busquem generar un espai.
3: Pescador, i llavors jo em venia a viure sempre.
4: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Fart. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: los ingenieros.
1: I bueno, farem una presentació més formal I començam amb el currículum d'Anna Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua I Literatura Catalanes I en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris I Culturals I des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes I mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura I la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos I tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres I la Llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any I treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Gustà. Quasi res, Júlia.
2: Sembla que xeris d'una altra persona.
1: Però no, ets tu.
2: Crec com una espècie d'alteritat.
1: Ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què us pretenem endinsar dins aquest món de la música popular i d'arrel amb diferents perspectives. Sí. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons amb persones que ens han fet estimar aquesta música i que s'hi han apropat des de diferents perspectives. I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida. I fins a arribar ara, que han passat moltes coses per mi, moltes formacions,
0: molts de projectes,
1: moltes sempre amb la música com a fons, i jo sempre una mica amb una... Saps allò darrere de l'ull, allò que mires i no... Sempre hi ha una clocadeta d'ull a la música d'arrel.
0: A la música
1: d'arrel. Sempre l'hi he tingut.
0: Sí. En aquest programa, de fet, parlam de la música d'arrel i d'aquella que ens identifica com a menorquins, que forma part del repertori popular, que la gent canta i coneix, però és bé que a vegades es fa difícil dir quina és la música menorquina, què és allò que ens identifica, perquè el repertori al final es va conformant. De fet, el darrer capítol d'aquest programa Relats va venir a Maria Camps i amb ella xerraven de la dificultat d'aquesta vegades de fer etiquetes, no? I fins i tot ella ens estava explicant d'un projecte que té amb en Pere Arguin Bau, de fer música menorquina passant per salica i per jazz, i mentre pensàvem el repertori, la Maria va dir, és que si vens hi ha de ser. És repertori popular.
1: Probable.
0: Si vens és una cançó que em pots xerrar tu, que la vas fer, o bueno, com o vas
1: I era per mig.
0: Eres per mig, era mentre es feia, és una cançó de Ja t'ho diré, feta l'any 90 i pocs.
1: Va sortir el 95, per tant, sí.
0: Deu ser del 94.
1: Sí, por ahí.
0: Més o menys.
1: A lo millor és una mica abans, quan es va començar a coure, o es va gestar, de tota manera no va sortir fins al 95. Bueno, jo crec que hi ha una cosa que segurament seria esquit de la qüestió, i és què és la música popular? En quin moment la música passa a ser de domini públic? És a dir, en quin moment una cançó esdevé ja i fuig de ses mans de qui ha estat l'autor, no? Una mica...
0: Clar, com a part d'autor i que has interpretat i que t'han reconegut a tu cantant si vens, segurament l'èxit definitiu és quan la gent comenci a deixar de saber qui és que cantava si
1: sí,
0: vens.
1: Quan se la fa seua, bàsicament, no? I quan segurament allò que també en xerràvem fa una estona, no? La fórmula no la tenim per fer èxits, entre cometes. És a dir, jo crec que la música popular té una particularitat, i és que com... O sigui, jo considero música popular el que estem sentint també a xarxes, a ràdios, i és a dir, no és només de la transmissió perquè això és antigament, avui en dia no, avui en dia hi ha una altra manera de comunicar-se i de fer arribar les coses, no? Però jo crec que hi ha un moment en què la música deixa de tenir, és a dir, aguanta el pas dels temps, és a dir, és un hit encara que hagin passat 30, 40, 50 o 100 anys.
0: Efectivament.
1: Una mica, segurament per ses melodies, bàsicament, perquè potser ses temàtiques també, hi ha temàtiques, i ho sabem, de cançons recuperades de fa 70, 80, 100, 120 anys, que es de considerar ja cançons tradicionals o populars, que sa temàtica realment la canviaríem, ja també, perquè s'ha d'anar a matar a qualcú perquè va ballar a sa plaça, és una mica...
0: És una mica
1: heavy, no? però, per tant, no és per sa lletra en si, o sí que mos produeix una mica de curiositat.
0: Van capaç que està dient aquesta història tan dura, no?
1: Sí, jo crec que representa una actualitat en aquell moment, una història que segurament s'havia d'explicar, i ho van explicar. Per això, jo diria que aquesta manera de és noticiari una mica del que estava passant en la societat en aquell moment. Per això jo també hi és, o sigui, jo no és que ho hagi estudiat, però sí que me n'he assabentat. I això passa amb la música popular o folklòrica dels Estats Units, a partir de l'esclavatge, a partir de que moltes persones de l'Àfrica són esclavitzades i se'ls enduen a Estats Units, i allà passa...
0: Les plantacions de cotó...
1: Però que, és a dir, de plantació a plantació sempre hi ha una persona, hi ha un trobador, un trobador que explica històries. Allà eren aquests i ho feien i s'acompanyaven allò d'una gerra de vidre molt grossa i feien renou i cantaven aquella història amb una melodia repetitiva que explica històries. No sé, que aquí tenim un glosat que també explica el mateix.
0: Allò que identificaves col·lectiu de persones que en aquell moment eren o bé esclaus o eren les que estaven subjugades en el poder, llavors això crea comunió, no? D'una forma diferent, com la nostra música tradicional, les nostres contrades es transmet, però el sentit no deixa de ser el mateix, no?
1: Sí.
0: Pertinença a una comunitat a través de ses cançons, de ses històries.
1: I passa a Europa, també. És a dir, ara tornem a xerrar de música popular. La dama de Mallorca, la dama de París, la dama d'Aragó, la dama de Beirut.
0: Ens estem trobant la mateixa història amb diferents noms.
1: I encara n'hi ha una altra. La dama de... No sé si és de... No sé de quina ciutat asiàtica, que hi ha una versió amb no sé quin idioma, és a dir, tu podries cercar i te trobaria, on la melodia i la història és molt similar...
0: Són pràcticament les mateixes a la dama de Rú.
1: I estem xerrant de... Ni Marco Polo hi va arribar. Vull dir, clar...
0: Les històries viatgen.
1: Són comunes i sí, creen comunitats.
0: Però clar, és cert que hi ha un moment de la història, a partir dels anys 40, 50, segurament, la irrupció de la transmissió de la cultura de masses, no?, a través de la indústria discogràfica, la radiodifusió, fa que això agafi una dimensió nova, no?
1: Sí.
0: I, clar, les músiques que havien estat populars a través d'aquest boca-orea queden una mica amagades, no?, en favor d'aquests nous estils que arriben, no? Per tant, un dels reptes també és de fer que la música popular que s'havia transmès aquí també aprofiti tots aquests canals i vegi conjuntament d'aquesta història universal, que al final ho és.
1: Sí, jo, hi ha una cosa que també que és molt important, que és la industrialització de la societat, és a dir... sobretot ho veiem i està estudiat en els Estats Units, bàsicament. O sigui, aquestes persones racialitzades que canten històries que se'n diu blues, se'n diu gospel i se'n diu tots aquests estils. Hi ha un moment que això, la industrialització fa que les ciutats vagin creixent molt, i aquesta música a les ciutats es transforma.
0: Clar.
1: I es transforma d'una manera molt més
0: lliure.
1: Molt més lliure, més ràpida, més... Neixen estils nous, neixen instruments nous.
0: Més mesclada.
1: Més mesclat tot. I en el moment en què... crec que la música... compta, a més de la transmissió oral, amb aquests elements que deies tu, estem xerrant de la ràdio.
0: La ràdio és un element de difusió fonamental.
1: També direu que, per exemple, a Menorca, podem xerrar que fa els anys 80, els elements de transmissió eren ràdio, però només n'hi havia una. Hi havia la COPE, no n'hi havia cap més.
0: Ràdio Popular.
1: No n'hi havia cap més. I un dels elements importants eren els bars de copa, els bars musicals, que el que posaven era el que estava de moda. I posaven el que podien. És a dir, posaven el que podien, perquè no tenien tota la música. És a dir,
0: a l'abast.
1: Jo recordo, jo a mitjans dels 80 vaig fer feina a l'herba, posar música, i me'n recordo...
0: L'herba existeix encara?
1: No sé si
0: deu tenir un altre nom.
1: Però ja ha canviat. Sí, bueno, sí. Evidentment ja no hi són. Però en aquella època, jo me'n recordo que estava estudiant a Barcelona i en Joan va dir, has d'anar a Barcelona a mirar coses d'explicit? Té 50.000 pessetes i vés a comprar discos.
0: Música.
1: Jo em vaig anar al carrer de Tallers a comprar discos i vaig comprar... Jo que sé que vaig comprar. Me'n vaig endur 30 i pico de discos o 40 discos.
0: Per posar.
1: I va ser la música que va sonar aquell estiu a l'herba. Es glofa i el mateix. Però no teníem gaire referents. Senzillament, bueno...
0: Allò que se sentia...
1: Sí, això molt. Vinga, va, mos l'enduïm. Jo potser hi havia un grup com... No sé, els Violent Femmes, que potser els havien vist que algú va veure un programa a la tele, que el donava un concert en directe, i va una cançó que va agradar molt i aquella cançó va enganxar.
0: I tal vegada no va passar més enllà en els anals de la història.
1: Ara tot això ha canviat tant, tant, perquè ni les ràdios són els qui canalitzen els gustos, per dir-ho de qualque manera.
0: I fa xarxes... molt difícil saber què és que està canalitzant els gustos avui en dia.
1: No? Bueno, a vegades també en xerràvem abans, és a dir, les xarxes tenen aquesta funció, però no només la música en si, que també hi té molt a veure, crec, l'actitud...
0: El personatge que canta. Jo
1: podré fer un reggaeton i podré dir el que vulguis, però quan me vegin diran, aquest tio... No me'l crec. I això és una mica... No.
0: Quan xerraven de la revolució de la indústria discogràfica, clar, tot això té un element pop indiscutible. De fet, la mateixa paraula pop ve de popular, perquè allò que es pretenia era que fos una música coneguda. I, de fet, és probable que trobem aquests vincles entre la música pop, per exemple, dels Beatles i dels primers grups que fan el boom, no?, aquest de la indústria discogràfica, amb músiques que eren populars en el sentit etimològic del terme, pensa en el pop, en la música irlandesa, pensa en la música folk americana...
1: Bueno, de fet...
0: Tots aquests grups acaben bevent d'aquesta música.
1: De fet, Beatles i Rollins, que són els dos referents segurament en la història de rock, dels seus inicis fan versions de cançons de més... No diré populars o tradicionals, però sí que tenen...
0: Beuen de s'arrel.
1: Beuen de s'arrel, sí. Des blues directament.
0: És així.
1: Beuen, eh?
0: Es blues i el rock.
1: I des folk, també.
0: Es blues i el rock tenen un vincle, encara que els aconeguem ara com a estils diferents, tenen un vincle que hi és. No?
1: Bueno, de fet, el rock and roll és un estil. És un estil com va ser, es boogie, o va ser... li van dir rock and roll. És un estil de ritme en blues que li van dir rock and roll i el van agafar.
0: I però a partir d'aquí va evolucionar blues, sola.
1: Tu agafes una estructura de blues i agafes una estructura de rock and roll i bàsicament se mateixa, el que una va a una velocitat se'l de la salta. Més ràpida. Però l'estructura se mateixa...
0: Si m'ho mirant des d'un punt de vista musicològic, si em permet, els vincles...
1: I és una malaltia repetitiva. De fet, la música popular també té aquest tipus d'estructura, que és estrofa, falsa tornada, una mica, no?
0: Sí.
1: La música popular també hi és.
0: També hi és. No és aquesta estructura, és una altra, però clar, hi ha aquest mimetisme amb això. Amb la necessitat de crear també efectes repetitius que permeten que sigui més fàcil reproduir fer memòria de ser.
1: I nosaltres, jo sempre ho he dit que nosaltres tenim un blues aquí també, el tenim bastant clar. Un blues, quan dic blues vull dir una regla on podem veure que s'ha esglosat.
0: S'ha glosa.
1: S'ha glosa. No hi ha discussió cap de cap manera. És a dir, tot i que també la glosa també té aquest punt d'improvisació, que el blues també el tenia.
0: Inicialment sí.
1: El té, vull dir que no...
0: Improvisació lletrística i musical. Després evoluciona amb la improvisació de la música, amb els solos, etc. Però tot damunt una estructura marcada, com podrien ser les porgueres respecte al glosat.
1: Correcte. Correcte.
0: A Menorca també van tenir, hi va haver un moment que es despertà d'aquesta curiositat de dir la cultura menorquina també necessita passar per aquest sedàs, no? I d'aquests nous llenguatges que siguin adaptats a la música menorquina. I ara has parlat del glosat, m'ha semblat interessant. Jo record molt bé, xerrant de ja t'ho diré, hi ha una cançó que es diu Demà en permís, que jo li endevin aquí un vincle molt directe amb la glosa.
1: Correcte.
0: Demà en permís per poder dir, els glosadors
1: demanaven
0: permís per xerrar, i té aquesta estructura, que no és exactament de glosa, la cançó, però cerca la rima i cerca l'esperit aquest de la glosa.
1: És una... És a dir, jo crec que empre la... el punt de partida de la glosa, fins i tot les paraules, és a dir, allò de davant permís, per poder dir si vostè no hi està en contra.
0: Exacte, és una cosa com, és molt típica de glosa.
1: Molt de glosa, i després a partir d'aquí la deixes anar dues filosofades.
0: Exacte.
1: Que és de lo que...
0: Que la glosa també cercava aquesta filosofia de fons.
1: Jo crec que la glosa és més profunda del que m'ho sembla.
0: Sí, efectivament.
1: Tot i que...
0: Tira molt de l'anècdota també,
1: sí.
0: Però cerca transcendir l'anècdota.
1: Sí, i a més, i sorprendre el moment, que això és el que també té com a fort, no? El que se glosa. Sí, és demà per mi té aquest punt, a més fet descaradament damunt un aire molt de ritme en blues, és a dir, per tant, desmesclar dues músiques populars, en podríem dir, però ja t'ho diré, no només amb aquesta cançó, n'hi ha unes quantes tenen sempre el llenguatge, el títol dels discos, si fixeu, són
0: tots els títols dels discos són frases, exacte, són refranys,
1: la majoria dels dos o tres, la majoria són, bueno, el blau és fester, és una frase bastant claríssima,
0: molt ciutadallenca,
1: sí, i un ram de locura és d'aquella que diu s'any que eren tots ignorants, ai, sobre una somera embruixada va sortir la planada una colla de bergants que amb més de 40 cans la tenien enredada i li agafa un ram de locura.
0: I d'aquí surt el ram de locura.
1: D'aquí el ram de locura. Vull dir que la música popular sempre hi va tenir...
0: Sempre hi és.
1: Sí, sempre hi és, sempre és un referent. Jo crec que fins i tot ja t'ho he dit, al principi, més al principi, abans de partir de Menorca, hi ha hi havia qualque tema que era encara més, molt més arrelat.
0: Era més directe encara?
1: Sí. Molt... te diria que a l'hora d'instrumentar-lo segurament haurien tingut problemes amb la formació que teníem ja posteriorment, no? Segurament haurien tirat cap a... Més, segurament cap a un aire més subaire o més, o més traginada.
0: Sí.
1: Tot i que també... d'això també podrien xerrar de com vestir aquestes cançons, no? Aquesta cançó popular tradicional que dèiem, perquè clar, jo estraginada a lo millor és el primer que us ve en el cap, però estraginada també utilitzen instruments moderns en aquell moment.
0: El sintetitzador no s'utilitzava per la música
1: no, ells, és un
0: popular.
1: Farfissa, em sembla que empren de teclat, no és un Hammond, és un farfissa.
0: No,
1: bueno,
0: sé,
1: és un teclat, segur. És un teclat elèctric.
0: Crec que és un Hammond, Pep, tampoc Musuri de Dinturo, que va ser el primer.
1: Exacte.
0: Que va venir.
1: Però és aquest tipus de so que en aquella època
0: per aquesta música
1: la psicodèlia, sots la psicodèlia.
0: Escoltar amb Joan Antria, psicodèlia pura.
1: Clar. I pots escoltar els d'Ors quasi allà enmig.
0: Molt bé. I en un moment donat de trajectòria teva, xerrant de música, que decideixes directament tirar per la música tradicional i fas el disc aquell que es diu Memòria, en què recopiles tota una sèrie de cançons que són tradicionals menorquines i desacomplexadament fas aquest disc.
1: Sí, és el moment també en què ja deixem de fer concerts, ens aturàvem el 2003. Jo ja feia un parell d'anys que estava cercant, em posava en contacte amb gent, record que en el seu moment em vaig posar en contacte amb en Bep Portella, ell em va redirigir en Manel Mascaró, ho dic bé?
0: Manel Mascaró.
1: I ells em van
0: Manel Mascaró, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, de Ciutadella, ell.
1: Amb ell.
0: Crec que també vas estar en contacte amb la Natàlia Sanz.
1: Evidentment, des em van dur cap a la Natàlia. La Natàlia ja feia uns anys que feia
0: una feina
1: de recopilació molt important, i la Natàlia va estar fent feina. Em va dir, mira, això tenc. I va posar un taco, i no vos exigir, hi havia uns... O sigui, un taco de fols d'uns 20 centímetres d'alçada, quasi era. I diu, aquí remena i
0: aquí et trobaràs.
1: I et trobaràs, i havia, clar. I després, a poc a poc, vas cercant també amb altra... Cerques discografia de grups que jo, sobretot jo, recordo d'Estreginada i d'Estepep, sobretot. Estepep, que si us deia, en el seu moment van tenir... Un Sant Joan van tenir molt d'èxit. Va ser una cosa... I coneixent també un en Beth Ferro, per una banda, però sobretot en Ortega, perquè aquí era separada meva en aquell moment, la mare del meu fill, va fer feina en els mobles Ortega, que ell estava allà i ell em va passar una digitalitzada el disco, perquè aquell disco... Després el vaig trobar en una botiga.
0: Però és mal de trobar.
1: Per 3 euros.
0: Difícil de...
1: Per 3 euros.
0: Aquella foto d'ell seguts a la paret, aquella total, fantàstica, aquell aquella
1: lloc,
0: foto.
1: És fabulós.
0: Aquella
1: foto és preciosa. I aquell disco té molta xitxa. Té molta xitxa.
0: Té molta música urbana, també, que és aquell estil de cançons, que no és que lliguem tant a la música tradicional, que és més rural,
1: però
0: té un encant.
1: Però, clar, té una Dolores que fa mal. Coses que després vas descobrint, no? La Dolores resulta que és popular a totes les Illes Balears. A tot, fins i tot a Formentera hi ha versions.
0: De la Dolores.
1: De la Dolores.
0: Dolores.
1: Però després, altres coses que també vaig... Clar, vaig cercant, la Natàlia va dir, si podries anar a cercar aquí i cercar allà. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la Badia de Montserrat, amb les edicions de Badia de Montserrat, que hi ha, sabeu que hi ha dos toms de o sigui, allà hi ha
0: la cançoner de Catalunya, que vam fer una feina de que vam fer una visita, dues visites.
1: Hi ha dues visites.
0: A Fornells i a...
1: No. Hi ha Ciutadella, Sant Lluís, Sant Climent... Hi ha fotos. Això és espectacular. Això ho heu d'aconseguir. Jo els vaig comprar perquè realment... I allà hi ha... Allà, diguéssim que hi ha una feina... com ho diria?
0: Recopilació.
1: Totalment, a més, datada, i és a dir, està registrat, es fan fer gravacions amb cilindre de cera, el que passa que es van perdre. Penseu que tot aquest cançoner popular de Catalunya, en la Guerra Civil, es va traslladar a Suïssa, perquè tenien poca...
0: Per se'l va guardar.
1: I allà es van perdre moltes d'aquestes gravacions. Però... hi ha tota la documentació feta a mà, i en aquests volums hi ha les partitures escrites a mà,
0: que diu,
1: tal dia, tal persona me va cantar aquesta cançó amb aquesta tonalitat. Després hi ha la mateixa cançó amb una altra tonalitat, perquè està un to més avall, perquè la canta més avall, però me la va cantar amb aquesta variant. I hi ha, per exemple... a la ciutat de Nàpols, que també o a la presó de Nàpols...
0: Que tenim 50.000 versions, perquè també hi ha la presó de Lleida...
1: Però la d'aquí, la de Menorca, la que hi ha recopilada en aquest so, la melodia fa una petita variant...
0: Respecte a la que coneixem
1: de la Maria del Mar Bonet, per exemple, o d'Eivissa. Clar, són coses que són superinteressants, però quan t'hi fots allà dius, au, i ara aquí cap on anem? Sí, què farem, no? I, però realment, per sort, hi ha aquestes feines de recerca que es van fer, són missions de recerca que es van fer fa un segle, perquè la primera devia ser el 1927.
0: Crec que és 27.
1: Por ahí, si tenim a punt de fer segle. Hi ha fotos, hi ha qualque foto que és bastant autèntica, és a dir... Veus la família o veus gent ballant d'algun terrat a Ferreries. No hi ha ni una antena, no hi ha res. Vull dir, és aquestes coses... Bé, que a Ferreries no n'hi ha d'antenes, ho sabeu, també, no?
0: No,
1: perquè a Ferreries està... Tot i està molt amunt, està enclotada, i hi ha una antena d'alt, Santa Àgata, que sí que dona
0: dona senyal a tothom.
1: Sí, però bueno, és curiós. Realment, aquests dos volums són molt interessants, i després, evidentment, aquesta recerca es va fer també a Mallorca, es va fer a Eivissa, es va fer a Formentera, surt, i tot Catalunya, evidentment. I hi ha fins i tot cançons que a Menorca són, o es cantaven, que també es canten a, jo què sé, a Caldes de Malavella. o a Tarragona. Això és ser curiositat a casa.
0: El disc s'obre amb una cançó que en realitat són dues. Estem parlant de Ses Aldotetes i Sa Jove de Sant Lluís, que són dues cançons diferents. I clar, també vas fer una espècie de recerca, no?
1: Sí, de fet, Ses Aldotetes, la versió és de cançoner popular de Sabadí de Montserrat, i Sa Jove de Sant Lluís és basada en la versió d'Estepe. Que va semblar que era molt interessant fer una mescla així.
0: Una mescla així i amb el segell propi, que sona així.

0: Ses alutetes, quan tiren fadrines que cerquen joves.
1: Però això era ser... Bueno, era... O sigui, ara en xerràvem, no?, que fora de micro, que segurament políticament és totalment incorrecte.
0: Clar.
1: Ses alutetes i ses jove de Sant
0: Lluís. I ses jove de Sant Lluís. Bé, tot evoluciona en el moment que es feia aquesta cançó. Cercam una manera d'actualitzar ses lletres i avui en dia s'està plantejant que estan dient ses lletres, no?, perquè arriben fins on arriben i que com us interpel·len, no?, i com ses violències també formen part de...
1: Sí.
0: De sa... Bueno, jo, això també és bo.
1: També, sí, no, i tant que sí, faltaria més. I també crec que segurament sa burla que es feia en sa cançó popular, que n'hi ha molta, diguéssim, de situacions i de... sempre et cerca... està més avançada a que sigui burla damunt una dona,
0: dona que damunt un home. Sí.
1: I damunt un estatus, o una persona amb un estatus social determinat i no damunt un altre.
0: També.
1: Perquè damunt el senyor...
0: difícilment
1: bueno,
0: se'n fa burla.
1: N'hi ha calcura,
0: bueno,
1: també.
0: Clar. Sí, perquè sa part, és a dir, tot allò que és subversiu forma part del món popular. Per tant, parlar de capellans i de senyors en to de burla, de tant en tant apareix. Els glosadors en sabien molt de sa glosa. My father.
1: Per exemple, vull dir, aquesta en el seu moment segurament, si ho haguessin entès els qui ho havien d'entendre, s'haurien penjat de tots.
0: Sí,
1: directament.
0: Sí.
1: Clar, el que vull dir és que també hi és tot una mica, però sí que és cert que hi ha una tendència històricament a riure-se'n de més de ses dones que no de ses homes, això és cert, i també dels més que econòmicament són més pobres, podem dir, o sigui,
0: més desafavorits.
1: De, més desafavorits que no els que estan dalt. Els de dalt és difícil, perquè, a més, si tenen rotlles, te podien enganyar.
0: No, clar, segons
1: tot
0: com, vist en alerta.
1: Clar, jo fer una revisió de ses alutetes, si jo fes Sant Lluís en plan políticament correcte, no sé què podria dir.
0: Podria dir altres coses, ho hauríem de cercar.
1: Els nyigunyigunyà, segurament ja no el podria... O sí,
0: i reinterpretar-lo, donar-li un altre significat.
1: Bueno, segurament sí, que ho faríem un altre. De fet, jo perdona, com que... també he fet discos infantils com Jo sé una cançó, volum 1, 2, 3 i 4. Allà ens van trobar amb qualque... de sort que jo en els mestres, perquè ho feien conjuntament amb els professors, de revisar qualque...
0: Unes clar, qualque cosa perquè... d'alerta, perquè aquí estan xerrant amb el Lots. No?
1: La lluna a la pruna. I la lluna a la pruna,
0: sempre
1: i sempre hi havia... Però... Son pare li pega davant dels vecins. I clar, és com, hòstia... Perdó, vull dir... hem d'anar una mica al tanto, i això ho vam ajustar una mica.
0: Minimitzar.
1: Sobretot s'ha de pensar, crec que... sobretot quan se xerran d'infants, no? Que la música popular amb els infants també me'n passava molt. Ara avui en dia sí que s'ha de poder... Aquí crec que sí que s'ha de ser bastant insistent en revisar segons quins tipus de missatges, que en la música pop o popular avui en dia no es revisen, i és el que hi ha una majoria de queixa, perquè diguéssim que una mica es consumidor de música pop actual, la música moderna, ja no és aquell de 17 i de 18 anys que de fa 30 i 40 anys, sinó que en té 12, 11 i 10. Ja. I això s'ha d'anar al
0: tant. És així, sí, okay. Perquè el consum, com deia, com que ha canviat tant, també ha canviat en tema d'edats.
1: Tal qual.
0: Anem a escoltar altres propostes. Abans parlaven de la música, com la música irlandesa i aquest folk britànic, de rel anglosaxona, va trastocar, diguem, tot el món de la música pop. Aquí també tenim el cas de S'Ensemble, un grup que banderava en Carlos Mangado, que també va tirar d'aquest tipus de folk per donar-li un aire completament diferent a les músiques menorquines. Anem a escoltar aquest cançonetes del disc Ara et sorda, S'Ensemble, per escoltar com també hi ha aquesta influència.
1: Crec que gravat a casa,
0: a que teva.
1: Crec que sí, almenys editat per Aumont. Sí.
0: Podria ser. Sé que hi ha una col·laboració teva d'un guitarró en
1: un
0: dels discos.
1: Per tant, segur que van gravar l'estudi.
0: Molt bé.

0: escoltat aquestes cançonetes, es diu així, perquè són cançonetes infantils, la majoria, tot i que, com ara assenyalàvem, el missatge, molts dels missatges de les cançons infantils
1: tenen darrere. Rolo, Sant Miquel és bastant canalla, no ho hem de dir.
0: I totes amb aquest deixem, no?, de la música celta, irlandesa, que hi és, de fons, en aquesta formació.
1: Sí, jo crec que la música popular... És a dir, la tonada de la música popular, en aquest cas menorquina, segurament que té connexions amb moltíssims d'altres músiques populars. Mm-hmm. Entre elles, la música que fan dangos i jotes més... Podríem dir que amb el flamenc hi té bastant a veure.
0: Sí, sobretot des del punt de vista harmònic hi ha uns lligams evidents.
1: Però també ho veus amb el que dèiem, no? Que segurament amb música irlandesa també deu tenir els seus lligams. De qualque manera, bé que en van tenir d'inglesos durant 100 anys aquí, com a mínim. Vull dir, per tant... Algú devia quedar.
0: Qualque cosa devia quedar, segur.
1: Diria que sí.
0: Tot i que l'àmbit de la música és difícil, rascar i trobar aquest origen, aquest vincle britànic.
1: Perquè difícilment en aquell moment, sobretot la música popular, hi havia res escrit, molt complicat. De fet, fins i tot si fos i fitzau, és com traginada, per exemple, que feien un camp, feina de camp, és a dir, de recerca, o Marquès del Branca, en Francesc del Branca, vull dir, en Francesc del Branca sí que perquè ell tenia la feina que tenia, que rebia gent del camp i els cantau una mica, pam, els escrivia.
0: Ja quan m'he vingut a curar.
1: Però si no, tot això es perd. Ara dia d'avui és molt difícil. Jo sempre he pensat que hi ha un moment en què la música mai és pura, de per si, sempre ja et seràs de qui te la transmet. Encara que sigui...
0: Els folkloristes mateix tenen un viatge ideològic, de quines trien, quines no...
1: A dia d'avui és molt difícil trobar algú totalment autèntic de fa... Quan dic autèntic, de fa 50 anys, o 60 anys.
0: Abans parlaven de l'humor i ara escoltarem dues propostes de grups que utilitzaven aquesta versió més moderna de rock per fer versions de músiques tradicionals, també en part basades en l'humor i la mescla desacomplexada d'estils o d'influències que havien pogut trobar. El primer és d'Alcera, no? Un grup que a més va funcionar fa uns quants anys i tocaven cada estiu. Després, a poc a poc es van anar deixant anar de tant en tant per Sant Miquel, ja sabeu que és mitjorn, cada 5 anys celebren Sant Miquel i s'ajunten ells per sonar, però es ve que cadascú ha tirat també per la seva banda. Però s'ha de dir que el projecte és molt divertit d'Alcera, tenim clàssics com en Tuamala, present, col·laborador d'aquesta ràdio, més que conegut, i que fan aquestes feien aquestes coses. Tenen un disc que es diu On ets Vena, i tiren d'aquest humor, i fan versions de segurament una de les cançons més versionades, que és L'amo de son carabassa, que qui més qui manco l'ha feta, tu també l'has feta.
1: Crec que sí.
0: I la feien d'aquesta manera.

0: Molt bé, escoltaven també les cunyetes de per darrere, perquè aquest grup s'estilava, de fer so. La tria de l'Amo de Son Carabassa, a més, dona molt de joc, i no mos hi estendrem, però es Fandango de Torralba, que és originalment per la cançó, el nom Pasqual es coneix aquesta cançó, quan la va popularitzar Traginada, ja li va posar el nom de l'Amo de Son Carabassa, i té afegida aquesta malaguenya, que és el nai, nai, nai, vull dir que així com la coneixem ja és una mescla, de
1: I,
0: la Fandango
1: i,
0: Torralba i
1: i
0: nai,
1: aquí
0: nai,
1: en
0: nai.
1: Santana.
0: I aquí en Santana,
1: el jingle en Santana.
0: Vull dir que bevien, dels diferents,
1: sí,
0: diferents elements.
1: Sí,
0: que es troben. Li donen el toc moro aquest, Carlos Santana en la broma de Jingo.
1: Segurament. Al final, jo crec que sempre hi haurà, i n'hi ha d'haver, és important que n'hi hagi, revisions constants d'aquest coneixement que hi ha, que s'ha anat recopilant els darrers 100 anys, o més recentment, però sí que hi ha coses molt interessants dins el cançoner popular de Menorca, que sempre pots tenir un punt de... o bé, cosa ja feta, o fins i tot amb aquella melodia que penses que de sobte pots anar fent cançonetes, però les cançonetes, evidentment, sempre s'han anat fent i es aniran fent.
0: Clar, hi ha tants exemples, a més, de cançonetes que trobem melodies d'una manera d'una altra banda, que no tenen res a veure, però perquè la melodia ha sonat. El Senyor de Montonruc és una melodia que a finals del 19 no existia i a principis del 20 era ja superpopular. Sabem que és una melodia que no sabem d'on surt, però que la trobem a altres bandes, però per motiu que sigui és una melodia que va fer gràcia i va caure en gràcia. El Senyor de Montonruc és gairebé himne oficiós, no?, de Menorca.
1: Sí, sí, i que també, mira, per cert, ara contaré una anècdota en pandèmia, fa 6 anys, aproximadament ara hi estàvem encara,
0: sí, sí.

0: també agafant coses que li semblen que pot agafar per fer estoquet aquest a Son Atsunadors de Son Camaró, a les quals jo també un servidor participava, i agafàvem cançons, per exemple aquest cas, que és el Moix del Sataulada, cançons infantils, i les transformàvem en un altre ritme, i al principi mos va fer mos va fer gràcia fer un toc de lueta Pink Floyd, i després partim amb el Moix del Sataulada.
1: Molt bé.

0: Bueno, hem vist aquesta similitud, no?, de tirades humor i de, bueno, de formes desacomplexades. En aquest cas, potser hem vist més, més acústics, no?, com el llaüt.
1: Bueno, i crides l'atenció també al recurs aquest de l'absurd una mica que si un moix dalt d'una taulada amb una sobrassada, vamos.
0: I amb el botifarró.
1: Sí, bueno, és com... És com veure una vaca que vola, no? Una mica...
0: Hi ha una part de la música tradicional que tira d'aquests absurds,
1: sí,
0: que és molt divertit.
1: Sí,
0: surrealisme.
1: I amb el cas que deies tu, que musicalment l'instrumentació, tot i ser més acústica, també no deixa de ser... té una part més... no te diria rockera, perquè... Mm. Però amb aquesta bateria cap baix
0: tiren molt cap allà, però es fa divertit escoltar The Wall amb un llaüt.
1: Sí,
0: no?
1: Clar, i tant, i tant. De fet, no deixa de ser música ja popular.

0: popular,
1: sí.
0: Que,
1: sí.
0: universal, una mica. Sí, perquè van xerrar de popular i podien xerrar també d'universal, sense cap mirament.
1: Molt bé, i mos atracam ja cap al final, anem a escoltar la darrera proposta i fem un petit viatge cap al món del metal, que també ha deixat propostes molt interessants, així com a gènere en general, a Menorca. I que veiem una figura que s'ha d'anar amb Pino, que és un personatge que ha anat, ha vingut, però sempre ha estat vinculat a aquesta música, i tenia fa molts anys un grup que es deia Males Artes, i que ja té va fer una provatura d'agafar una música que tampoc no és específicament tradicional, que s'escolta el vent, és una cançó d'en Tòfol Mus, però que ja ha esdevingut, forma part del repertori popular i versionat amb aquesta versió heavy metal. I el mateix Aram Pino fa ben poquet ha iniciat una aventura amb un altre grup també de heavy metal que es diu Drac Negre, i que ha optat per agafar exactament la mateixa cançó, amb una similitud, que és que en els moments de Males Artes el va fer en col·laboració amb Joana Pons, i amb el grup Drac Negre ara, fa ben poc, ho ha fet tirant des de col·laboració d'Anna Maria Camps, les dues grans veus potents a Menorca, que donen aquest toc així tràgic, no?, que es met a la vegada, sembla que demana, i que la cançó, també molt ben triada, demana, que està molt dia i escolta el vent, sembla que es fustiga damunt, i quan sigui fora de Menorca te recordaré i tu recordem això escoltant-te el vent. Escoltem aquesta proposta. Drac Negre.

0: Molt bé. I aquesta ha estat la darrera de les aportacions.
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui m'ho anant contents, hem xerrat molt.
1: Sí.
0: Interessant.
1: Ara m'agradaria... dues coses. Primera, Anna, suposo que a en Tafulmós li has dedicat uns quants programes ja, i si no...
0: Ha vingut, un dels capítols ha vingut.
1: Crec que és un dels grandíssims valors que tenim aquí.
0: Estic molt d'acord, estic molt d'acord.
1: Cançó marinera i popular.
0: Es van dedicar a la música marinera.
1: I després jo, el que m'agradaria és animar a qui sigui, a qui vulgui fer música, a qui faci música, a revisar aquest repertori que tenim, aquest gran repertori. Hi ha un molt bon exemple, i ara me diràs, ostres, això, vols dir? I és curiós, Eivissa és una illa que té una cultura popular molt rica, tot i tenir una invasió cultural bastant important, és a dir, és una illa que, si vas allà, costa reconèixer la gent
0: d'Eivissa.
1: Però va tenir en el seu moment com a Zuc, que realment que va marcar camí a la resta de les illes Balears a seguir amb aquesta recerca, però que fa uns anys va tenir una revisió també molt important, que és amb els ressonadors, el projecte ressonadors.
0: Projecte mut, d'alguna manera.
1: Sí, però ressonadors és un projecte que de tant en tant va tornant a aparèixer i fan un concert i reuneixen 8.000 persones a un concert i d'on surten tota aquesta gent que canta les cançons de tota la vida amb les versions que van fer. Jo vaig tenir la sort de poder participar en un dels projectes, però fan des de anar a Sant Miquel,
0: la presó de Nàpols,
1: jo tinc una enamorada, és a dir, tota una sèrie de cançons que són populars a Eivissa, que el que vull dir és que a vegades no és tant el que volem fer, sinó com ho volem fer. I és com és important per poder connectar altra vegada a la gent, en el públic en general, amb sa rel, que al final no deixa de ser curiós que un projecte com Ressonadors ha recopilat altra vegada amb unes versions més rockeres i més
0: i ha connectat amb les generacions joves.
1: I les generacions joves segurament han fet que tornin a anar a UC a cercar el que hi havia en el seu moment i per tant, és una manera... Jo una mica, crec que m'has dit memòria, una mica va ser també...
0: Aquesta intenció.
1: La intenció era, mira, no sé, és allò de si Mahoma no va a la muntanya vagi Mahoma. Vull dir que una mica és aquesta sa... I jo recordo una neta de record dels primers concerts que van fer des memòria a l'O. Era la baixada de Vinixa de l'ermita
0: una setmana abans de Sant Llorenç
1: i vam tocar a la plaça allà on hi ha
0: la conxa aquella
1: allà on hi ha el centre cultural,
0: el centre cultural
1: i la
0: plaça
1: divina, la plaça allà plaça. I era curiós com la banda del centre cultural estava amb tota la gent gran que cantava les cançons en les versions de la memòria, però a la dreta que davant cada vida hi havia tota la gent jove que també es decantava, i era com totes com les generacions amb tanta diferència d'edat, perquè cantaven
0: aquestes cançons.
1: I per tant, una mica, jo convido la gent que ho faci.
0: Insistir,
1: a més, amb l'estil, amb els estils de música.
0: Que cadascú ho considera oportú.
1: Sí, sobretot en música actual, per què no? Perquè sí.
0: Molt bé. Cris, ha estat un gust tenir-te aquí.
1: Merci per convidar-me. Jo també és un plaer poder venir a xerrar de coses que m'interessen i que m'agraden.
0: Beníssim. Moltes gràcies a tothom.

d'acord no ens entenem. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

El poema Geografia Urbana, musicat per Maria Àngels Gornés al seu darrer disc, De Bat a Bat, Joan Francesc López Casasnovas afirma que el carrer de Sant Cristòfol és un urc de calç i plata, finestrons com ulls, guaita quita guaita. Cases emblancades, terra empedrat en què els capvesprets solitaris ressonen les passes dels vianants, i trobam, d'entre les cases que ens espien, a través de l'enfront, un dels epicentres de la història cultural menorquina dels nostres dies. Comprovar-ho és força senzill. Només cal entrar-hi, les portes hi són obertes de bat a bat, un dissabte de Sant Joan qualsevol, mentre els cavalls recorren el caragol de Santa Clara, i comprovar qui s'agombola al voltant d'un riu

A la llegenda que una persona que hi havia anat per fer una feina va demanar a la nostra convidada si se'ls havia llegit tots, tants com n'hi havia. La resposta va ser memorable. Tots, no. Les obres de consulta, només de manera puntual, quan cal. La resta, sí. Amb l'adquisició necessària d'un nou habitatge, sense canviar de carrer, només de vorera, va poder disposar de més espai. Van, ara en plural. No calia acotar-se per entrar al món i als pisos superiors de la casa les parets continuaven folrades de llibres. Si un dels objectius de la societat maonesa, com escoltarem més endavant, va ser la creació d'una biblioteca, és evident que en aquesta casa hi viu una persona que beu directament de l'esperit de la Il·lustració. El porxo, nom en què a Menorca designam l'habitació o conjunt d'habitacions que formen el pis més alt d'una casa sota teulada, per dir-ho manllevant la definició que d'aquest mot ens dona l'Alcover Moll, una estança en diferents nivells, ben il·luminada per un finestral pròdic, a més de lleixes plenes de llibres, hi trobam una taula, un ordinador i tots els estris necessaris per configurar un despatx. És aquí on escriu Josefina Salort Ripoll.

0: Bon dia, Fina. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far.
1: Gràcies a tu, gràcies a Ràdio Far.
0: T'he de demanar, en primer lloc, on escrius habitualment i què ens pots dir del lloc on tu fas.
1: Sí, a veure, jo allà on t'escric és el meu estudi, que és dalt de tot, allà on era el porxo d'aquesta casa. És un espai que agafa tota la casa, per tant és un espai ampli, perquè a més vam poder recuperar el que era una cambra d'aire, diríem. És un espai allò folrat de llibres i d'arxivadors. És un espai, a més, que té allò que dona una petita terrassa, que era un petit porxo, per tant, té tota una obertura de cel on veig el xiprer d'aquí del pati. Sí.
0: I trobes que s'hi podria establir alguna relació amb allò que escrius, és a dir, entre aquest espai i allò que escrius?
1: Jo diria que sí, perquè, clar, és un espai en tant de llibres i arxius i fins i tot fotografies, i que hi ha, és un espai allò també com molt personal. Jo diria que és un espai sobretot de coneixement, de coneixement, i un espai de memòria, perquè allà on hi ha llibres hi ha memòria. I jo, de fet, tota la meva dedicació s'ha centrat justament a partir d'aquest coneixement que ja tenim, de mirar de crear-ne de nou, i sobretot amb un objectiu molt clar, que és adreçar aquesta memòria cultural col·lectiva que ha quedat tapada, que no s'ha estudiat, que no s'ha vist. A més, també m'agrada dir una cosa, vull dir, jo visc a una casa del centre històric de Ciutadella, una casa que és segurament de finals del segle XVIII, per tant, també és un espai de memòria, sempre m'han agradat les cases antigues, i a més, confessaré que quan necessit esplaiar una mica, me'n vaig, com t'he dit, en aquesta petita terrassa, que abans era un porxet tapat, i des d'allà vaig estimpar des casal de ses Andrones, que era allà on jo vaig estudiar, és una manera de dir, perquè era d'altres als 6 anys, però va ser l'escola que em va despertar tota la curiositat que m'ha acompanyat sempre, i a més, per acabar-ho de rodonir, resulta que em vaig assabentar, ho he d'acabar d'investigar, perquè és un tema que m'interessa, però que aquest casal vuitcentista, preciós, qualsevol que passegi pel carrer de ses Andrones se'n pot adonar, sembla ser que va ser la casa d'un fill de...

Joana de Vigo i Esquella. Per tant, allò, quan jo surt i em mira aquell timpà, pens no només en la meva escola, pens en Joana de Vigo i Esquella, i d'alguna manera, allò, estic com dins una atmosfera, amb tot el que he dit, que realment allò m'ajuda a posar-me a llegir i a escriure.

Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. La trajectòria intel·lectual de Fina Salort neix d'una presa de consciència molt primerenca. En ple franquisme, mitjan dècada dels 60, quan era tot just una al·lota ciutadallenca, bon estudiant i aficionada a la lectura, va experimentar una mena d'epifania en tenir a les mans la història de Menorca de Joan Benejam Saura. El llibre va fer veure-li clar que veníem d'un silenci antic i molt llarg que ens havia escamotejat una part essencial de la nostra història col·lectiva. La feina de Salort, de llavors ençà, s'ha centrat a salvar-nos els mots, a recuperar els noms de tantes coses i a reivindicar-los. I ha esmerçat, i esmerça encara, i que per molt d'anys pugui fer-ho, tota una vida. Seguint la màxima fabriana, no ha abandonat mai la tasca ni l'esperança i s'ha dedicat a cartografiar, amb la major de les precisions possibles, el mapa de la història cultural menorquina, sobretot del segle XVIII ençà, inserint-la en el lloc que li correspon, d'una banda, en el marc general de la cultura catalana i de l'altra en el context europeu de què forma part. Tres són els àmbits estretament interconnectats en què s'ha fonamentat la feina de Salort: la docència, la investigació i l'Institut Menorquí d'Estudis. La primera ha estat, per a la nostra autora, una tasca central, com recorda en una entrevista. A l'ensenyament sempre m'hi he lliurat en cos i ànima, afirma. Ha estat una feina sagrada per mi i he dedicat tots els esforços que han fet falta i més. Mentre feia de professora, aprofitava els caps de setmana i les vacances per avançar les feines d'investigació. Explicava a Pere Antoni Pons, a Fina Salort. Tot i això, els fruits d'aquesta tasca feta fora hores ha estat ingent. El resultat és un coneixement gairebé enciclopèdic de la cultura de Menorca de les darreres centúries, que ha anat garbellant amb la intenció de posar-lo a disposició de la societat a la qual pertany, sobretot en forma de publicacions. És l'autora d'una vintena llarga de llibres, d'entre els quals cal citar l'imprescindible La il·lustració a Menorca, de 2010, a què dedicarem aquest episodi de Lectures Retrobades. Tot i que ja hem dit que estan totalment lligats, el tercer gran àmbit de l'actuació de Fina Salort és l'Institut Menorquí d'Estudis, una institució en què ha interpretat gairebé tots els papers de l'AUCA: cap de la secció de Llengua i Literatura, presidenta del Consell Científic i coordinadora científica, aquest darrer càrrec que el va exercir fins a la jubilació. Malgrat la relació que manté amb altres entitats, el seu nom segueix totalment lligat al dia a dia de l'IME, del qual va ser membre fundadora el 1985, una institució que ha permès de dur a terme, entre altres aspectes, el procés de recuperació, estudi i divulgació de la nostra història cultural. Des de la secció de Llengua i Literatura ha impulsat la celebració de jornades, cursos, congressos i, sobretot, l'edició de llibres, d'entre els quals hi ha gairebé tots els imprescindibles per tenir una visió completa de la història cultural illenca. Tot això li devem, i moltes més coses, a la fortalesa activa de Salort, per dir-ho, manllevant-li les paraules que dedicà a l'il·lustrat Antoni Roig. Qui vulgui aprofundir en la trajectòria de la nostra convidada, a més, està d'enhorabona. Isabel Granya acaba de publicar, a l'editorial mallorquina Lleonard Montaner, el llibre entrevista Josefina Salort Ripoll, L'afany de coneixement compartit. El subtítol és tota una declaració d'intencions. Avui, aquí, ens retrobam una obra en què Salort comparteix una sèrie de coneixements capdals de la història cultural illenca: La il·lustració a Menorca, un petit volum d'assaig divulgatiu publicat per la mallorquina Documenta Balear l'any 2010.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca. Aquesta edat d'or ha de ser coneguda i reconeguda. Possiblement n'acabarem parlant allò un cop ens haguem endinsat més en aquest llibre. Però per començar, han de ser els menorquins i les menorquines que haurien de ser conscients d'aquesta riquesa cultural de Menorca. I jo crec que encara no ha impregnat, no ha amarat prou el conjunt de la societat menorquina. Jo crec que hi ha orgulls molt sants, jo reivindico aquests orgulls sants, i jo crec que la gent de Menorca hauríem d'estar profundament orgullosos d'aquesta il·lustració, d'aquesta edat d'or de la nostra cultura. Però és més, jo penso que és una obra, i per això també es va publicar a Mallorca en una col·lecció d'aquestes característiques, és una obra que té voluntat d'arribar a un conjunt el més ampli possible de lectors de tots els nostres països catalans. Perquè realment aquesta edat d'or menorquina resulta que significa l'aportació més brillant de la cultura en llengua catalana a tot el seu conjunt. Per tant, jo crec que és una obra per llegir i rellegir. No és una obra, vull dir, hi ha llibres que els llegeixes una vegada i ja està, d'alguna manera. No és cert, això, Ja ho deia Fuster, que les bones lectures sempre són les relectures. Però jo crec que en aquest llibre es fa més evident que mai. És un llibre que hi pots tornar, hi pots retornar, perquè d'alguna manera, ara que està tan de moda parlar de fulls de ruta, és com un full de ruta que permet viatjar i a partir d'aquí tu després pots fer els teus viatges aturant-te en aquells autors, en aquelles obres que t'interessen, deixant que aquesta obra deixi un pòsit, perquè realment, justament per aquesta extensió obligada per la col·lecció, jo te podria dir gairebé que cada paraula està sospesada perquè pugui dir també el màxim possible i pugui aportar el màxim d'informació.

menor que presenta al llarg del segle XVIII i començaments del XIX un perfil propi diferenciat dins el mapa polític i cultural dels països que a l'edat moderna i fins a la Guerra de Successió havien estat integrats a la monarquia hispànica dels Àustries com a corona catalano-aragonesa. La llarga presència i la sobirania britàniques entre el 1708 i el 1802, amb la més breu francesa, 1756-1762, condicionaren les directrius de la integració de Menorca dins la monarquia borbònica durant els anys de dominació espanyola, 1783-1798, i a partir del 1802. L'interès estratègic de Menorca dins la Mediterrània no només col·locar l'illa a un espai destacat de la política europea, sinó que també determinar aspectes clau de la seva evolució interna. Així, l'embranzida que la burgesia comercial adquiria al voltant del port de Mahó és a la base de la modernització econòmico-social i cultural, els fruits més destacats de la qual es fan sobretot visibles durant la segona dominació britànica i es mantenen, malgrat la pugna d'interessos de tot ordre, fins a començaments de la dècada de 1820. D'aquí que la Il·lustració tingui a Menorca un pes quantitatiu i qualitatiu específic dins el marc de la cultura catalana. En primer lloc, perquè hi ha manifestacions de la visió del món racionalista, crítica i humanística en tots els ordres, de l'urbanisme i l'arquitectura a l'art, de la creació i la traducció literàries al pensament i la historiografia, de l'espiritualitat a la ciència, de les noves formes de sociabilitat cultural a l'espai central concedit a la pedagogia. En segon lloc, perquè el vast programa de la Il·lustració és desplegat per tres nodrides generacions de l'anomenat grup il·lustrat menorquí, la producció de les quals abraça un ampli període entre les dates simbòliques de 1769, en què el futur historiador Joan Ramis escrivia la tragèdia Lucrècia, i el 1841, en què morí Antoni Febrer i Cardona, escriptor i lingüista. Finalment, perquè es congrien des dels referents europeus projectes de gran ambició com el teatral de Joan Ramis i Vicenç Albertí, l'historiogràfic de Joan Ramis, Antoni Roig i Antoni Ramis i l'humanístic de traducció de clàssics i d'elaboració gramatical i lexicogràfica d'Antoni Febrer. Allò tanmateix que distingeix la Il·lustració menorquina és el fet que l'obertura a Europa es dugué a terme des de la pròpia personalitat cultural i lingüística, cosa que implicà l'ús i el prestigi del català com a llengua de cultura.

0: Parlem de la il·lustració a Menorca. Maria Paredes, en la presentació que d'aquest llibre es va fer a l'Espai Mallorca de Barcelona dia 1 d'abril de 2011, afirmava que, i ara obrim cometes, a banda de ser absolutament indispensable, és de molt agradable lectura i combina sàviament erudició, anàlisi i divulgació en un equilibri que embolcalla la passió que sempre destil·len els escrits i estudis de Josefina Salort, sense que per això minvi mai el rigor de les seves afirmacions. Com a historiadora de la cultura que és i com a gran coneixedora del període, potser ella mateixa ha esdevingut una il·lustrada del segle XXI, car raó i passió conflueixen en aquest llibre. Tancam, cometes. Difícilment no hi podria estar més d'acord.
1: Molt generosa, Ana Maria, com sempre.
0: Bé, l'estructura d'aquest llibre marca un camí clar. Si et sembla bé, l'anirem resseguint.
1: Perfecte.
0: Per començar, a la introducció, d'una banda, marques les coordenades històriques de l'illa, que aquestes coordenades que van possibilitar l'existència d'una cultura il·lustrada, justament els paràgrafs que acabes de llegir fa un moment. De fet, què passava a Menorca durant el segle XVIII que la convertia en un territori singular?
1: Passar una cosa que és que pel Tractat d'Utrecht, Menorca ja no passa a formar part de la corona britànica i, per tant, és l'únic, i això jo sempre m'ha impressionat, és l'únic territori de l'ara ja antiga corona catalana-aragonesa que es mantindrà en solitari, tot i la seva petitesa geogràfica, com a corona catalana-aragonesa. És a dir, a Menorca, i això és una cosa que a vegades pens que no tots en som conscients, Menorca continua sent corona catalana-aragonesa quan la corona catalana-aragonesa ha estat absorbida dins aquesta monarquia absoluta borbònica. I què vol dir continuar sent corona catalana-aragonesa? Vol dir continuar governant-se pels òrgans de govern, mantenint els seus privilegis antics, i cosa molt, molt important, significa sobretot que Menorca, la llengua catalana continuarà sent la llengua oficial, tot i algunes allò interferències obligades pel context històric. Això em sembla importantíssim, em sembla molt important, perquè vol dir que Menorca queda fora d'aquesta Menorca borbònica i queda fora justament en un moment en què ara sí podem parlar d'Espanya, d'Espanya, entesa com una Espanya unitària, com una Espanya centralista, cosa que no havia estat amb la monarquia hispànica dels Àustries, una Espanya que finalment, si em permets, acaba donant la raó al conte Duc d'Olivares quan ja recomanava Felip IV que es deixés d'històries, que el que havia de fer era que tots els regnes i territoris d'aquesta monarquia fossin una extensió de Castella. Per tant, això volia dir, entre d'altres coses, però fonamental, que no només les lleis havien de ser les castellanes, sinó que de llengua només n'hi havia de una. I Menorca, en solitari, queda fora de tota aquesta dinàmica, paradoxalment per la seva situació colonial, una situació colonial tanmateix ben especial, perquè això sí que ho sabem tots, l'interès era sobretot l'interès pel port de Mahó, per tant no hi va haver mai una voluntat realment assimiladora.
0: En canvi, aquesta voluntat assimiladora sí que la trobam a l'Espanya de Felip V, concretament a partir dels decrets de Nova Planta, que a Menorca no van tenir cap tipus d'implicació. De fet, des d'un punt de vista lingüístic, que van suposar els decrets de Nova Planta a la resta de territoris de la corona catalana-aragonesa que no són Menorca?
1: El que van significar és l'inici d'un llarguíssim, encara hi som, d'un llarguíssim procés de castellanització lingüística, al començament d'aquest procés. Evidentment, hi ha una cosa que jo crec que de vegades perdem de vista per entendre com aquests decrets de nova planta incorporen l'ús del castellà, és que hem de partir del fet que la societat catalana, de tota l'antiga Aurona catalana-aragonesa, era una societat monolingüe. Monolingüe. Per tant, allò no podem caure amb la trampa de dir, és que ja des del primer moment, allò, el castellà... què fan? Fan allò que, com sabem, des de la sociolingüística, és el procés habitual per començar en el procés que a la llarga serà de substitució lingüística. És a dir, imposant la llengua en els àmbits més elevats. En aquest cas, en els àmbits de la judicatura, de la magistratura, aquí sí que comencen imposant el castellà, tot i que també hem de tenir en compte que el castellà, en aquest cas, allò competia amb el llatí, que també era la llengua. Però hi ha un fet clau. A partir dels decrets de nova planta comencen els canvis toponímics i comença, sobretot, una política d'anar... jo crec que la paraula clau és d'anar introduint la llengua castellana. I en aquest cas, no podem oblidar, i crec que l'hem de recordar, aquelles paraules destinades, aquelles instruccions destinades als magistrats castellans, quan els deien que pondrà el major cuidado en introducir la lengua castellana, introducir, a cuyo fin, diu, de allí darà les providències més templades i dissimulades, i ara ve el tros que tothom o molta gent recordarà, per a que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Per tant, aquí entram en un procés a partir del qual la cosa s'anirà, diríem, estranyent. Pens, sobretot ara que he parlat de la importància i del pes encara del llatí a començament del segle XVIII, per exemple, el 1768, amb el decret d'Aranjuez, que el que fa és substituir el llatí per una llengua vulgar, però en el cas d'aquesta monarquia hispànica, de llengua vulgar només n'hi havia una, que era la llengua castellana. En canvi, a Menorca, com podrem llegir en aquest llibre, uns anys abans ja s'havia fet una gramàtica del llatí en llengua vulgar, però en la vulgar catalana. Per tant, aquest procés serà un procés inaturable. Diríem que els decrets de nova planta obren una porta, i una porta que, de fet, arribarà sobretot a la dècada dels 30, ja del XIX, quan Espanya es voldrà una nació, i una nació a la qual li correspon una sola llengua, que serà la llengua castellana. I Menorca, afortunadament, aquesta porta no es va poder obrir. Se'n va obrir una altra de més important.

0: en tràmit de
1: Molt bé.
0: Veure què passa dins aquesta Menorca singular des de tants punts de vista. I el primer capítol del llibre, intitulat el grup il·lustrat menorquí, figures i institucions, acotes, delimites l'existència d'un grup de persones que entre 1769, que és l'any en què Joan Ramis publica Lucrècia, i 1841, que és com ho han llegit ara fa un moment, que serien aquestes dues fites, inici i final. El 41, que és quan mor Antoni Fabré i Cardona, van dur a terme una activitat cultural extraordinària a l'Illa. Aquí, o a què es refereixes quan parles de grup, o quan parlem de grup il·lustrant menorquí, què caracteritza aquesta gent?
1: Em refereixo a una dinàmica cultural de llarga durada. No parlem ara d'autors importants, sinó parlem de tota una dinàmica que estructura tota la cultura a Menorca, sobretot des de la segona meitat allò del 18 i fins ben entrat al segle XIX. Per tant, estem parlant, anava a dir, gairebé de tot un programa que es va desplegant, a més que abraça tots els àmbits, no és allò que parlem de literatura, de creació literària, parlem d'humanitats, parlem de ciència, parlem de sociabilitat il·lustrada, parlem d'institucions. Per tant, parlem de tota una dinàmica cultural que estructura la vida menorquina. I què és allò que la caracteritza? Doncs jo diria que la resposta, tot i que és impressionant, és fàcil de donar. Allò que la caracteritza és l'obertura, la connexió, la sincronització, tres termes importants, amb l'Europa de les llums. És a dir, que des de Menorca, quan sobretot la primera generació d'il·lustrats, que són els nascuts cap a mitjan segle XVIII, els fills d'aquesta burgesia comercial que s'ha enriquit, decideixen fer cultura, fer ciència, ho fan connectant directament amb Europa, en una Menorca, a més, i això és important allò recordar-ho, en què no hi ha Inquisició, per tant, una Menorca amb llibertat de pensament i d'actuació, i, per tant, connectant directament amb la realitat europea. Després, supos que parlarem amb més detall tal vegada de la societat maonesa, però de fet estaven en contacte amb Europa, participaven, eren il·lustrats europeus. Eren il·lustrats europeus des de Menorca i amb la seva pròpia llengua.
0: Des d'un punt de vista cronològic, estableixes tres generacions pel que fa al grup il·lustrat menorquia, i la primera gira al voltant d'una institució molt concreta que acabes d'apuntar
1: fa
0: un moment.
1: Sí.
0: Quina és i que la caracteritzava? Us podràs dir també a què es dedicaven els seus membres o qui en formava part, perquè és molt significatiu, crec jo, d'aquesta obertura a Europa que has dit.
1: Sí. De fet, és la institució central de Menorca i segurament, tot i la seva curta durada, que ara comentaré molt ràpidament, única dins el context de la cultura catalana. És la societat maonesa, a quin nom es van donar, i permet-me, el nom és societat maonesa. M'agradaria esquivar aquest equívoc que devem a Francesc Hernández Sanz. El primer coneixement va publicar un article a la revista Menorca, una societat de cultura establecida en Maon. A vegades encara gent diu societat maonesa de cultura. No. Societat maonesa, com British Society, per entendre's. Una societat maonesa que, com li agradava dir en Moles, era una mescla de club de lectura i d'acadèmia. Quin va ser el motiu fundacional? Aquest em sembla molt important, perquè es van reunir, es van aplegar tota una sèrie d'il·lustrats el 1778 a la casa de Joan Ramis de Serraval. Es van aplegar amb un primer i gran objectiu, que és impressionant, que és crear una biblioteca. Crear una biblioteca que, a més, ells podien una biblioteca que aconseguien amb aquestes rutes comercials, això és molt interessant, i quan anaven, això m'agradava d'explicar-ho també a classe, quan anaven fins a la Mar Negra, fins a Ucraïna, aquesta Ucraïna que tant dolor ens causa ara, a comprar blat per després vendre'l, s'acostumaven a aturar a Liorna, a Marsella, tenim dades de quin moviment, perquè van poder publicar ja l'any 91 van poder publicar el registre de la Societat Maonesa, per tant que està a disposició de tothom. Clar, després, què passa? Aquesta biblioteca és el que els permet aquest diàleg amb la realitat cultural europea del moment. I els llibres que són? Els llibres són la base, la font, a partir de la qual desplegar tot un programa cultural. Un programa cultural fet de què? Fet de debats, fet de discursos, fet de traduccions, i fins i tot s'acaben com erigint amb Acadèmia de la Llengua, perquè com que acaben traduint, també allò debaten sobre dubtes que tenen de llengua, d'apostrofació i de tot plegat. Jo només, perquè aquí m'hi entretindria molt i ja sé que no ho puc fer, el que sí que voldria dir és que aquesta extraordinària Societat Maonesa va tenir una vida brevíssima. Es crea el 78 i ja a començament del 80, ells mateixos s'autoclausuren perquè ja hi ha operacions militars tendents a conquistar Gibraltar, i ells ja sabien que si hi havia Gibraltar hi havia després Menorca, i efectivament tot això acabarà amb la conquesta espanyola de Menorca del 82, però de fet ells no s'autodissolen fins al 85. I aquí no em puc estar de dir que, tot i que l'activitat sembla que es redueix, en Pep Pelfort, a les jornades que es van fer l'any 19, les jornades dedicades a Joan Ramis, va mostrar com aquests membres de la Societat Maonesa van mantenir la seva activitat col·laborant ni més ni manco, i m'agradaria que molta gent que segurament no ho ha sentit ara ho senti, col·laborant ni més ni manco que en l'Enciclopèdia Britànica. A l'Enciclopèdia Britànica de Menorca, aquests il·lustrats creant entrades per l'Enciclopèdia Britànica. És a dir, que és d'una riquesa realment increïble.
0: I apuntaven la importància d'aquesta obertura. Qui formava part d'aquesta Societat Maonesa? Eren molts, eren pocs, eren
1: ara aquí,
0: de Menorca?
1: M'hauràs de permetre, perquè evidentment tenc el llibre a mà, perquè a més és una manera també de fer-los un homenatge, que el citi pel seu nom, puc?
0: Sí.
1: Quins van ser els membres? Hi havia, bueno, d'entrada hi havia gent d'humanitats, de ciències, maonesos, britànics, alemanys, hi havia de tot. Hi havia advocats com Joan Roig, que era el de més edat, que era el pare d'Antoni Roig, el que va ser vicari general i un dels grans il·lustrats menorquins d'aquesta època, Pere Ramis, germà de Joan Ramis, Joan Soler i Sans, un gran traductor, Nicolau Orfila, que tindrà un paper clau en la darrera presència britànica a l'illa, Pere Creus, Ernest Teofil Coeb, que era un militar com Otton Guillaume de Kronhelm, que a més estaven relacionats per la dinastia hannoveriana també amb Alemanya, l'apotecari i botànic Andreu Hernández, els metges Bartomeu Rames, també germà de Joan, i Antoni Perpal, l'armador i comerciant com el francès David Cos, autor d'una traducció que han pogut recuperar, Joan Roca i Vinent, el del diari de Maó, el secretari de la Universitat de Maó, Vicent Caules, el clergue Josep Missó, és a dir, que hi havia també clergues, de fet la importància d'Antoni Roig ja l'he destacada, a més de Constantí Salort i de Jaume Uller. És a dir, que era, i això amb el poc temps que van estar actius, perquè segurament se n'haurien pogut incorporar més en aquesta Societat Maonesa. És a dir, una nòmina brillant, com veus.
0: Després passant ja a una segona generació, tu has apuntat ja que aquestes maniobres militars a Gibraltar ja...
1: Ja feien intuir
0: que passarien coses a Menorca.
1: Sí, sí.
0: I, de fet, aquesta segona generació, el context ja...
1: Ja és diferent, ja ha canviat.
0: I quina seria la figura més destacada d'aquesta segona generació?
1: No hi ha cap dubte de quina és la figura més destacada, tot i que n'hi ha que són molt importants. La més destacada és Antoni Febrer i Cardona, que havia nascut a Mou el 1761 i que, com ja hem dit, va morir el 1841. Antoni Febrer i Cardona comença la seva obra justament a començament del segle XIX, quan ja hi ha hagut tota la part de dominació espanyola i quan, a partir del 1802, ja Espanya ja passarà a formar part d'aquesta monarquia borbònica. Antoni Febrer i Cardona és un cas realment impressionant. Jo penso que aquí sí que els menorquins hauríem de treure pit, perquè és una figura realment increïble, perquè ell sol, dic així perquè crec que és molt entenedor, ell sol, això ho he dit moltes vegades, és com si construís l'edifici complet del que és una cultura. Aquest edifici que es fa amb tantes mans, ell, totes les vigues mestres, tota la construcció, tot això ho fa ell. Què vol dir? Ell, basant-se en tots els referents de la il·lustració europea i sobretot francesa, conscient, perquè quina és la base? La base és la consciència que la llengua et s'agrada. Ell és conscient que un dels dons del creador és la llengua. Per això totes les llengües, totes són iguals, totes són dignes, totes poden ocupar tots els espais de la comunicació humana, des dels més col·loquials fins als més elevats. Què fa, per tant, ell? Què fa? Fa de gramàtic per establir un codi per a la llengua que ell ofereix al conjunt de la comunitat catalanoparlant. Per tant, amb una consciència plena que el menorquí, que era un terme que empraven, perquè en aquells moments les denominacions particulars eren habituals, però conscient que aquesta és la llengua, com diu ell, parlada per catalans, valencians, mallorquins, però en fa gramàtica, codi lingüístic, perquè aquí també es fa possible aquesta dignitat formal de la llengua, un diccionari quadrilingüe, i després es dedica a fer obra pròpia, però sobretot traduccions. Traduccions de clàssics, llatins, traduccions de francesos, i un any abans de morir traduirà tots els salms bíblics. Perquè aquesta llengua de Menorca, aquest do que ha rebut del creador, és aquesta llengua que permet la comunicació a tots els nivells, des del més col·loquial, com he dit abans, al més sagrat. A veure, només per acabar, perquè sé que aquí hi ha un gran estudi de Maria Paredes al qual remet, però només per acabar diria i recordaria que Antoni Febrer i Cardona és, jo diria que sense cap dubte, la figura de la cultura catalana més important anterior a la Renaixença. No hi ha cap figura que se li pugui equiparar per l'ambició de la seva obra i realment pel rigor i per la creativitat que ell hi posa.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Finalment, tenim una tercera i darrera generació, i aquí hi ha noms destacats com Vicenç Albertí, però hi trobem també una dona, ja l'he citada abans, que Joana de Vigo i Esquella. Joana de Vigo i Esquella va ser l'única il·lustrada de l'illa. I, a més, Joana de Vigo era de Ciutadella. Vol dir això també que la il·lustració a Menorca, malgrat o a pesar de la importància que té Mahó i el seu port, va tenir un àmbit més extens, va arribar a tota la geografia illenca.
1: A veure, vas ser l'única il·lustrada de l'illa, em demanes...
0: Dona, o com...
1: Dona, no, com a dona, com a dona. Jo te diria que no. Si de cas, és l'única que fins ara ens ha arribat amb obra. Més amb una obra enciclopedista, amb una obra en què hi ha literatura, història natural, llibres de viatges, llibres d'espiritualitat. Impressionant. Va ser l'única dona il·lustrada a l'illa? No. Antoni Roig, que va escriure un llibre per rebatre a totes les falsedats que es deien de Menorca a partir de la conquesta espanyola del 82, una de les que deien era que potser les dones menorquines no tenien prou cultura, i ell es rebat això dient que les dones de Menorca, moltes dones de Menorca, evidentment les pertanyents en aquesta burgesia o noblesa, eren grans lectores al francès, eren persones d'una gran cultura, i fins i tot cita llibres, aquest tros, jo l'he publicat alguna banda i valdria la pena de tornar-hi, cita llibres que eren lectures, sobretot a partir d'escriptores franceses. Per tant, l'única dona il·lustrada, no, podríem posar altres exemples, aquesta formació, aquesta educació, arriba també al món de les dones. I, de fet, la prova més increïble que tenim és Joana de Vigo, que, de fet, és una figura també única dins el conjunt de la cultura catalana, que hi ha altres dones il·lustrades, però no amb un ús exclusiu de la llengua catalana. Era de Ciutadella, això ens va sorprendre a tots, una dona il·lustrada, ciutadellenca, noble, de la família Vigo, la seva mare era Esquella. Què vol dir? Que, no, que com tu m'has demanat que la il·lustració no va tenir només com a epicentre Mahó. Jo aquí matisaria i te diria que el gran epicentre és Mahó, és evident. La gran només cal passejar per Mahó, jo m'encanta passejar per Mahó. Jo no sé si la gent n'és prou conscient de l'urbanisme. És una ciutat profundament, diria, il·lustrada en aquest sentit més urbanístic, és impressionant. Per tant, Mahó és evident per la força de la seva burgesia comercial. Però de cada vegada tenim més clar, i aquest és un terreny en què haurem d'aprofundir, que aquesta il·lustració realment va arribar a tota la societat menorquina i també a les grans famílies, diríem, nobles de Ciutadella. Jo ho he pogut comprovar, per tant, no és una hipòtesi, sinó que ho he pogut comprovar. Per exemple, ara no fa gaire vaig anar a veure la biblioteca de Cas Comte. Els llibres que hi ha del segle XVIII són realment impressionants. Sabem que la biblioteca de Can Esquella, d'on sortia la mare de Joana de Vigo, rebien directament de França, de París, l'enciclopèdia, ho sabem. I, per tant, aquestes biblioteques demostren que hi havia una noblesa a Ciutadella que no tenia ja res a veure amb la noblesa del XIX. És una altra història, les dinàmiques històriques canvien i, per tant, també hi ha adaptacions camaleòniques a la història.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

tot seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: m'estic curant de sol a sol.
1: Radio Far.

0: Fet aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'antiguitat. L'antiguitat, aquest tema que mos fascina des de temps immemorables. D'on venim? I com eren les persones que mos precedien? Per què mos interessa tant l'antiguitat grecollatina? Com es viu de l'acadèmia? I com ho viu el públic general? Ens entenem realment? O només no extraïm el que hi volem veure? Mites senzills que es venen com a historietes, inspiracions per pel·lícules de gladiadors... Per què estan digitalitzant tant l'antiguitat clàssica, amb aquesta idea de qualsevol temps passat va ser millor? I quina és la relació entre aquesta idealització i els feixismes? Per què els llibres s'han tornat boixos llegint Marc Aureli? En definitiva, avui ens centrem en la nostra relació amb l'antiguitat.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: L'imperi romà va tenir com a un dels ports principals la desembocadura del riu Tíber. Una gran activitat de comerç i de moviment de gent que va generar un assentament important, pròxim a la capital. Però tot va entrar en declivi quan les pluges van començar a aportar una gran quantitat de sediment. Sempre havia plogut, però la norma de deforestació que s'havia aplicat sobre els boscos propers per extreure llenya es va traduir en una erosió sense precedents. El port es va reblir de terra i els vaixells ja no hi van poder operar. Desatendre els límits va acabar enfonsant una economia pròspera.
1: Època de muda. Capítol 58. Progrés sense sostre.
0: És molt humà això d'estirar la corda fins que s'arromp. Episodis com el citat s'han enregistrat a diverses civilitzacions. Caldria esperar que a l'actualitat això ja no es doni, però hi ha qüestions socials i ambientals que continuen fora de la previsió. Menorca comença a tenir molts casos de gent que viu en condicions pèssimes. Soterranis, coves i vehicles s'estan omplint de persones que no poden pagar el dret a un sostre en condicions. També hi ha gent que ja dorm al carrer. D'altra banda, tenim els aqüífers cada vegada més esgotats. El més gran, el de Migjorn, no ha recuperat el gran descens del segle passat i ja fa uns anys seguits que torna a baixar. L'aqüífer del nord, el de Salvaida, empitjora des de 2012. L'habitatge i l'aigua s'agreugen mentre creixem econòmicament i disposam de més coneixements i mitjans que mai. O sigui, que la gent no queda sense casa per manca de dinamisme econòmic. I els aqüífers baixen quan tenim personal prou format i avanços tecnològics que no s'haurien somiat fa unes dècades. Aquestes qüestions ens haurien d'incentivar a aturar la inèrcia que duim i analitzar quin model de suposat progrés estem generant, perquè no s'estan atenent aspectes essencials per al benestar de les persones. Fa anys que bona part del món pateix d'una mala distribució de la riquesa que genera. Això ho constata qualsevol que no sigui milionari. L'habitatge no és un dret, sinó un destí preferent per invertir. I a Menorca tenim característiques afegides que agreugen la situació. El 2025 vam tornar a batre el rècord de nombre de turistes. Ja superàvem el 1.700.000. Molts s'allotgen a cases i pisos. Alguns ho fan legalment, amb autorització. Molts altres ho fan il·legalment. Podríem parlar llavors d'ocupació amb K turística? Entre una cosa i l'altra es desvien milers d'habitatges cap als usos turístics. I encara tornar a manar a Fitur. Destinar més doblers públics que mai a atraure gent i muntar més connexions aèries de l'estiu. Els romans van malmetre el seu port per no saber posar un límit a la tala d'arbres dels Apenins. Els menorquins estem malmetent la qualitat de vida per no saber ajustar la pressió turística a la capacitat de càrrega. Tenim una bolla màgica per saber quin futur ens espera per aquest camí. Es diu Mallorca i Eivissa.
2: Al llarg d'aquesta manifestació hem vist moltes pancartes, moltes entitats que reclamen, com deien, una Mallorca digna per tothom. S'insisteixen que Mallorca està al límit, que els recursos acabaran finalitzant i són de cada vegada més escassos per a tothom i que si es vol, que si hi ha voluntat, un canvi de model és possible i que encara som a temps.
0: Arribarà el dia que mirarem altres paràmetres per avaluar la prosperitat? La gent de seny que estima l'illa s'ha d'organitzar per trobar maneres efectives de frenar aquest error històric, per redirigir el creixement sense sostre que està deixant la gent sense teulada i sense aigua.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Mira, papá, 7 euros i un botó.
1: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.
2: Aquest concurs es celebra cada any. Un any es fa poesia i l'altre narració curta. Hi participen tots els alumnes de quart, cinquè i sisè. Pot ser en català o en castellà. Tota la feina l'hem fet a l'escola. I hem hagut de dedicar unes quantes hores.
3: Vam agafar idees. Vam fer una primera versió de la història, que els mestres ens van corregir. Després la vam passar nosaltres a net amb molt bona lletra. També vam fer un dibuix per a la portada. Finalment, vam pensar un pseudònim perquè el concurs fos totalment anònim.
4: El passat dia 2 de maig es va fer un acte a la sala multifuncional, on el jurat va anunciar els guanyadors i finalistes. També es va fer una menció per un alumne que s'hagués esforçat molt, que van triar les tutores.
5: Cada un va rebre un llibre d'enigmes, com a premi. És un concurs que ens motiva a ser creatius i a voler fer-ho millor. Seguidament llegirem les narracions guanyadores.
6: La meva història se diu Els 5 enganxats i sóc en Gerard Pons Ramon, de pseudònim Boi. Hi havia una vegada 6 germans adolescents que vivien a Barcelona. Allà, en Jan, en Nico, en Quim, na Leix i n'Enric feien feina al centre d'informàtica. En canvi, en Marc feia feina a la biblioteca municipal perquè li encantava llegir. Ell organitzava tots els llibres de la biblioteca. Els col·locava, els expulsava, tots mancos de la secció d'informàtica, que no li agradava gens. Un dia, quan en Marc va tornar a casa seva, va veure que els seus germans no havien arribat i es va preocupar. Va cridar a la botiga 5 vegades i no contestaven. Després, a tots els seus germans, i tampoc van contestar. Va anar fins al centre d'informàtica, allà estava obert, i va entrar. Quan va entrar, va trobar tots els llums encesos i totes les màquines apagades. Va cercar i no trobava res. Després va veure un llumet i es va atracar. I era una màquina de videojocs. Quan es va atracar més, va veure 5 personetes petites a la pantalla. Després es va fixar amb ells i va veure que eren els seus germans, que havien entrat al videojoc. Quan en Marc els va veure, es va quedar de pedra i va començar a córrer fins a la biblioteca. Quan arribava, la porta estava tancada. Estava tan sorprès que no es va aturar de córrer i va rompre la porta de la biblioteca. Va córrer fins a la secció d'informàtica, va cercar fins que va trobar el que volia. Un llibre que es deia Com resoldre problemes d'informàtica. Després va tornar al centre, es va posar a llegir i a cercar com treure personetes del videojoc. Quan ho va trobar, no li va agradar gens. S'havien de passar el videojoc i justament era el joc que més dominaven. Com que els seus germans no el sentien i ell tampoc, va escriure un paper que s'havien de passar el videojoc. Quan els seus germans ho van veure, van caure redons i en Marc es va pensar que els havien matat. Però al cap d'una estona es van aixecar i en Marc estava adormit damunt la màquina. Quan els germans el van veure, es van posar en marxa per passar-se el videojoc. Els van anar eliminant a tots. En Jan era el darrer que quedava viu. Estava molt cansat, però quan estava a punt de caure, va veure una porta que duia a la sortida de la màquina de videojocs. Es va obrir la porta, en Marc es va despertar i va veure tots els seus germans vius.
1: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.

Benvolgut Brian Sibley. Tinc alguna cosa per explicar-te. Hi haurà de ser breu. Ho lamento, però estic submergit a la meva propera pel·lícula, Something Wicked This Way Comes, i no tenc secretària. Mai la vaig tenir. Pel que he d'escriure les meves pròpies paraules. 200 a la setmana. Disney és un somiador i un fabricador. Mentre la resta de nosaltres ratllàvem sobre el futur, ell el va construir. Les coses que ens va ensenyar a Disneylàndia sobre la planificació de carrers, el moviment de masses, el confort, la humanitat, etc. Serà la influència dels constructors, arquitectes i planificadors urbans del segle vinent. Gràcies a ell, podrem humanitzar les nostres ciutats, planificar de zero petits pobles on estarem en contacte una vegada més i farem funcionar la democràcia perquè sabrem qui votem.

0: D'aquesta manera comença la resposta de l'escriptor de ciència-ficció Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, llibre que recomanem, i data del 10 de juny de 1974. Li escriu el seu col·lega Brian Sibley, qui, en la seva carta, expressava el temor als robots de Disneylàndia. Un temor a les màquines que ha estat i és un dels grans arguments del cinema de ciència-ficció i una por molt present avui en dia amb l'auge de les intel·ligències artificials. Nosaltres saltarem la primera part de la carta on Bradbury escriu una oda de la figura, segurament visionària, de Walt Disney, i ens centrarem en la seva darrera part. Però abans d'endinsar-nos en el temor a les màquines, anem a donar un petit spoiler de la conclusió a què arriba Bradbury. Comencem a Pistolari Express, aquí a Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i en Txec Pons.
1: Disney va tenir molts errors, paradoxes i equivocacions. També va estar ple de vida, veritat i visió. El que ratlla per tots nosaltres, eh? Tots som misteris de llum i foscor. Al món no existeixen els veritables conservadors, liberals, etc. Només persones. Et desitjo el millor, Ray B.

La paraula robot ve del vocable txec robota, servitud, treball forçat o esclavitud. Especialment els anomenats treballadors llogats, que van viure en l'imperi austro-hongarès fins a 1848. El terme va ser emprat per primer cop amb el sentit actual per Karel Čapek a la seva obra teatral Robots Universals de Rossum, escrita en col·laboració amb el seu germà Joseph el 1920 i interpretada per primer cop el 1921. A l'obra anomenava d'aquesta manera uns androides. Encara que els robots de Čapek eren humans artificials orgànics, avui en dia el mot robot es fa servir per a tota mena de mecanismes automatitzats, no necessàriament en forma humana. A la primària dels anys 1920, els robots universals

0: Capek, de bon primer, havia pensat en algun derivat del llatí, com labora. Però un germà seu el va convèncer perquè emprés el txec robota a l'hora de designar les seves màquines. Un robot pot tenir característiques físiques o funcionals similars a la dels humans. En aquest cas, tècnicament, es parla de robots humanoides. Mentre que la ciència-ficció és molt més comú el terme androide. I a part, hi ha el cyborg, que és organisme cibernètic. És una persona amb parts electròniques integrades al seu cos. A la ficció, de vegades, es parla de persones o parts del cos biòniques.
1: Postdata 2. Tampoc no puc resistir-me a comentar sobre la teva por als robots de Disney. Per què no estàs espantat dels llibres? De fet, és clar, les persones s'han espantat pels llibres al llarg de la història. Són extensions de les persones, no les persones mateixes. Qualsevol màquina o robot és la suma total de les formes en què són usades. Per què no enderroquen tots els robots amb dispositius de càmera i els mitjans que té per reproduir aquest contingut, això que anomenem projectors als teatres? Una pel·lícula animada per projector és un robot no humanoide que repeteix veritats que nosaltres li injectem. És això inhumà? Sí. Projecta veritats humanes per humanitzar-nos, més del que no ho fa? Sí.

Però tenim por als robots? I si en tenim, com és? Com hem esmentat anteriorment, la intel·ligència artificial està agafant força en el nostre dia a dia. Però tot i trobar-se en un estadi primerenc, mira el futur, no desperta precisament tranquil·litat, sinó més aviat una inquietud encoratjada per les infinites referències de la cultura popular. Sembla que estem descendint per una vall inquietant.

0: La teoria de la vall inquietant va ser formulada per l'expert en robòtica d'origen japonès Masahiro Mori, el 1970. L'assaig ens diu que els robots ens són complaents quan s'abasteixen de qualitats similars a les persones, però no obstant, en assolir una gran semblança a la nostra aparença és quan s'eleva la por en aquestes màquines. La vall inquietant, l'afinitat, per les seves característiques, que sentim alguna cosa que se'ns aproxima, és així una metàfora del procés que experimenta una persona en trobar-se davant d'humanoides. És a dir, l'augment de trets humans en alguna cosa que no és humana ens provoca una sensació d'estranyesa que es fixa en un espai ampli, allunyant els nostres sentiments més agradables cap a aquella cosa. La teoria explora el grau d'incomoditat i rebuig que experimentem davant d'aquestes representacions, tant en el món físic com en el virtual.
1: Aleshores, finalment, arribem als robots que tens. Per què tema alguna cosa? Per què no crear juntament amb això? Per què no crear professors robots que ajudin a les escoles on l'ensenyament de certes matèries són avorrides per a tots? Per què no tenir Plató assegut a la teva classe sobre Grècia, responent alegrament sobre la seva república? Estimaria experimentar una cosa així.
0: Com és que passa això? Hi ha diverses teories al respecte. Aquella que diu que l'ambigüitat entre allò humà i el que no ho és confon i inquieta el cervell. O bé la que diu que és una defensa natural a la malaltia tant mental com física.

física o a la mateixa mort. O aquella que diu que la idea que un robot pugui pensar i sentir com una persona és el que genera la por de la que estem ratllant. O simplement, potser sigui alguna cosa més filosòfica que té a veure amb la nostra idea de qui som en realitat, com mirar-se a un mirall i descobrir els nostres mals, els nostres monstres. La representació de les característiques obscures que tothom porta dins. Dràcula, Jack l'Esbudellador, Aníbal Lecter, són representacions de la nostra maldat pura, mentre que els zombis ens recorden la buidor que poden tenir les nostres vides.

0: Els robots funcionen d'una manera semblant, fent-nos dubtar de la qualitat que més sovint s'esmenta quan volem diferenciar-nos de la resta dels éssers vius: la nostra capacitat d'autoconsciència. Llavors, realment, som éssers especials? I si aquesta autoconsciència és finalment assolida per màquines que nosaltres hem creat, en quin lloc ens deixa això? La revolució de la intel·ligència artificial ens prendrà també l'autoconsciència pròpia dels éssers humans?
1: No tinc por dels robots. Tinc por de les persones. Persones, persones. Vull que ells es mantinguin humans. I els puc ajudar a mantenir-los humans amb la sàvia i amorosa ajuda dels llibres, pel·lícules, robots i la meva pròpia ment, mans i cor. Tinc por dels catòlics matant els protestants i viceversa. Tinc por dels blancs matant els negres i viceversa. Tinc por dels anglesos matant irlandesos i viceversa. Tinc por dels joves matant els vells i viceversa. Tinc por dels comunistes matant els capitalistes i viceversa. Però els robots? Déu meu, els estimo. Els faré servir humanament per ensenyar tot el que s'ha dit a dalt. La meva veu en sortirà i serà una maleïda bona veu.

0: cal donar veu a gent i projectes que posen un poc de llum al món, perquè és molt necessari. I de què venim a xerrar avui?
1: Pues avui venim a parlar d'una de les coses que més ens agraden al món, els llibres. Bueno, sí, parlarem de llibres, però parlarem de dones que fan llibres.
0: Exacte.
1: Que això ens agrada encara més. Venim a parlar d'editores amb accent local.
0: T'emociones, eh?
1: Molt.
0: Has fet un crit i tot?
1: Molt.
0: Doncs sí, avui venim a xerrar d'unes joveníssimes, a les que ja venim seguint des de fa temps, emprenedores, que a banda de les seves respectives professions, fa un parell d'anys van decidir engegar un projecte editorial autofinançat aquí a Menorca. Moltes ganes de que ens expliquin moltes cosetes.
2: Gaby Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 69. En els que ratllarem d'un clàssic de la ciència-ficció i del subgènere des cyberpunk. Un dels molts llibres que tenia pendents. Neuromàntic, de William Gibson. Adrenalina cibernètica i visionària en un futur de neó decadent i opressiu, on les grans corporacions són elits oligarques i on la tecnologia s'ha apoderat de la vida quotidiana. A què em sona això? Miret en el mirall, escoltant el capítol en el web radiofarmenorca.com.
2: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Com... quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetirem altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensé que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Orlando, de Virginia Woolf, és un dels llibres més exigents però més preciosos que he llegit mai. Va ser publicat el 1928 sota el títol Orlando, a Biography, a l'editorial que tenien Virginia i el seu marit, Hogarth Press. I és una obra insòlitament avançada en el seu temps per la seva temàtica obertament queer i és revolucionària tant pel tema com per la forma. Es tracta d'un relat que s'allarga més de 3 segles, per lo que veiem que ja és especial, protagonitzat per un aristòcrata que viu aventures, estima i crea literatura mentre travessa anys i anys de la història d'Anglaterra. Un dia, Orlando es desperta i és una dona. I això passa perquè sí, sense cap trauma, sense explicacions mèdiques ni morals i sense convertir-ho en un conflicte. Simplement un dia es desperta, és una dona i tothom ho accepta i put. Woolf ho narra amb una naturalitat sorprenent. El cos canvia, però els desig, la memòria i la consciència de la persona continuen, és a dir, és exactament la mateixa persona. Virginia Woolf no es dedica a reflexionar al voltant del gènere. És igual si és un home o una dona o el que signifiqui ser o no ser un home o una dona. El que importa és l'experiència vital d'aquesta persona. El que fa que aquest llibre sigui encara més especial és que el personatge d'Orlando està inspirat en una persona real. Està construït a partir de la figura de Vita Sackville West, escriptora, aristòcrata i durant anys amant i amiga íntima de Virginia Woolf. Precisament fa poc me vaig endinsar en un volum preciós que es diu Cartes d'amor, que és una selecció de correspondència entre elles dues en què se les veu en una relació complicada. Una relació plena de desig i humor, però també de gelosia. Això me van enganxar moltíssim perquè, a diferència de les cartes d'amor d'en Pere Calders, per exemple, que justament tenen el mateix títol, per això ho dic, en aquest volum tenim les respostes d'una i de l'altra, i no només són cartes cap a una banda, sinó veig la correspondència sencera. I estan combinades amb petits fragments dels seus diaris personals on poden descobrir el que realment pensaven l'una de l'altra, que això també és molt interessant. M'ha semblat un volum molt entretingut de llegir i perfecte per conèixer la intimitat de dues grans autores, sobretot de Vita Sackville, que jo no la coneixia encara, i que és curiós perquè en el seu moment era més famosa que la seva amant, és a dir, en el seu temps Vita era més famosa que Virginia. Però al final el nom de Virginia Woolf li ha fet ombra. Fa poc que en llengua catalana l'estem recuperant a Vita Sackville. De fet, Viena Edicions fa poc ha editat Els Eduardians, una de les seues millors novel·les, i aquest volum de cartes d'amor el podeu trobar a la L Geminada, amb una portada preciosa. Les dues obres crec que ha tingut molt de ressò i a la gent els està agradant descobrir o redescobrir aquesta autora. Però bé, tornem a Orlando. A les cartes es veu com elles dues es posen molt de sobrenoms i apel·latius carinyosos, un d'ells Orlando, és a dir, Vita diu que li agrada sa Orlando de Virginia i Virginia li diu, tu que ets sa meva Orlando, si t'has que m'ha semblat molt polit. Crec que és interessant llegir aquestes cartes abans d'Orlando perquè jo m'ha fet entendre molt millor aquesta, com aquest amor, aquest afer, aquesta amistat amorosa i literària es converteix després en narrativa, com si la novel·la fos una mena de resposta literària o una prolongació d'aquestes cartes íntimes. De fet, hi ha qui diu que Orlando és, en realitat, la carta d'amor més llarga i encantadora de la literatura. També vos diré una cosa, Orlando és un llibre molt fantasiós i canviant, que juga amb el temps, la biografia, la ironia, té moltes frases llargues, girs de guió... O sigui que és un llibre un poc exigent, o sigui, no és un llibre superdifícil, però sí que vos demana un poc de paciència. És a dir, que l'heu de llegir en un moment que estigueu concentrades, no és una lectura superlleugera, però jo crec que val moltíssim la pena.

0: Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Si callen les armes, els morts somriuran. Tan sols digues pau.
1: Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial. Amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

0: Gràcies.
1: Manteus els dos ulls i analitzes els nervis. Veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i me'ls

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Benvingudes i benvinguts. Actualment estic en fase d'investigació, entre cometes, per a una segona novel·la, tot i que hauria de practicar una segona i tercera i quarta fins a l'infinit revisió de la primera novel·la, perquè així és com està. Les editorials a les que l'he enviada es veu que ha anat directament en els fems. La meva idea és escriure una distòpia i per aquest motiu estic llegint sobre el futur més pròxim i també distant. I bé, amics, amigues, amats, amades, el futur que mos espera sembla no ser gaire polit. Per aquest programa, per acabar amb aquesta microsecció de llibres rars com un complot de mosques per acabar amb l'humanitat, duim el llibre d'un autor visionari, un llibre publicat el 1970, que ben bé podria haver estat escrit en aquests dies. Avui, a Biblioteca Fric, l'exhibició d'atrocitats, de J.G. Bala.

I començam amb la peça inaugural del mític Closer, de Joy Division, amb aquest Atrocity Exhibition, amb les portes obertes de Cecil, en el que la gent havia pagat per veure el seu interior. I com en els anteriors programes, ens trobam amb una novel·la amb una narrativa no tradicional, composada de 15 capítols, escrits en diferents anys i recopilats per aquest volum, que funcionen com a relats independents. Per tant, no hi ha un principi ni final clar, però que cobren qualque tipus de sentit en estar rodejats d'ells mateixos. Capítols que estan formats per micronovel·les o novel·les condensades, com les anomena Ballard, petits fragments, trossos que es desprenen d'una ment que observa el món a tope de tot tipus de drogues. Encara que, com diu Ballard, no hi ha droga com sa ment. Una fragmentació que s'estén com un virus informàtic fins al protagonista, qui es romp en diferents personatges en cada capítol. És un metge, un pilot d'un bombarder, assassí de presidents, víctima d'un accident de cotxe, etc. Una desfragmentació de sa personalitat que provoca sa pèrdua de contacte amb sa realitat, sa qual cosa produeix aquesta paradoxa.

continuam amb Polanski i l'Ardor, amb el seu ataque preventivo de la URSS. En el que se por a ser atacats, aquests dos bàndols es plantegen ser els primers en premes botó vermell dels missils abans que l'altre. Què faries, tu? Perquè l'estigma nuclear, la mort, la destrucció, els fantasmes i amenaces floreixen en les pàgines d'aquest llibre. Una exposició, un espectacle, un museu itinerant d'atrocitats, tant físiques com mentals, d'un període comprès entre els anys 1945, recordam Hiroshima i Nagasaki, fins al 1969, molt present la guerra de Vietnam. Uns fets que fan presagiar un escenari quasi postapocalíptic i per això trobam en la novel·la una ambientació devastadora. Desolació urbana i abandonament, platges solitàries, autocines en desús, etcètera.

i et sexe deshumanitzat que Ballard desenvoluparà en sa següent novel·la, Crash, molt recomanable, també. Sa ritualització de sa violència, et simulacres. Una obsessió que s'accentua amb sa repetició de paraules clau durant tota sa novel·la. Formigó-ciment, geometria, automòbil-cotxo, etc.

0: In slow motion, the test cars move towards each other on collision courses, unwinding behind them the coils that ran to the devices by the impact zone. As they collided, the debris of wings and fender floated into the air. The cars rocked against each other as they continued on their disintegrating courses. In the passenger seats, the plastic models transcribed graceful arcs into the buckling roofs and windshields. Here and there, a passing fender severed a torso. The air behind the cars was a carnival of arms and legs.
1: L'exhibició d'atrocitats no és un llibre fàcil ni benvolent, en el que se mos exposa diferents formes de violència irracional, la tecnificació de les relacions humanes i les diferents formes de terror postnuclear. És un llibre per estómacs que no coneixen el vòmit, que t'apega una cosa a les parts delicades que has d'encaixar amb els ulls tancats i les dents apretades. L'autòpsia d'un cervell psicòtic, amb però de gran lucidesa, que es demana què passaria si interioritzam totalment la informació que m'ho rodeja, la incomprensió i l'alienació. Viure pendents de ficcions per poder viure en altres ficcions, mentre la veritat estaria enfonsada davall tones de fems, de propaganda barata i comercial i mitges veritats.

el matrimoni entre la raó i el malson que ha dominat el segle XX ha donat llum a un món molt ambigu. Entre el paisatge de les comunicacions es mouen els fantasmes de les sinistres tecnologies i els somnis semblen comprats per doblers.

I amb aquesta reflexió de Ballard posàvem punt i final a la recomanació d'avui. Vos deixam amb el hitazo dels 80, Enola Gay, de l'orquestral Manowar in the Dark. Perdó per la pronunciació. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

cada cosa en el seu temps. Per Nadal, una passa de pardal, i per Sant Antoni, una passa de dimoni. Començam el desembre i encetam l'hivern meteorològic, que s'allargarà fins a darrer dia de febrer. Aquest calendari comprem mesos sencers, de manera que no coincideix del tot amb l'hivern astronòmic, que comença pels voltants del 21 de desembre, amb el solstici d'hivern, i acaba pels voltants del 21 de març, amb l'inici de la primavera. L'hivern comprèn els mesos més freds de l'any. Quina explicació té això? D'entrada, podríem pensar que és quan la Terra està més en fora del Sol, però és just el contrari. El periodi, és a dir, la distància mínima entre el Sol i la Terra, té lloc cada any a començaments de gener, mentre que la màxima distància, coneguda amb el nom d'afeli, es dona sempre a principis de juliol. L'explicació la trobam en l'inclinació de l'eix de rotació del nostre planeta. Si ens imaginem la Terra com una baldufa que gira, resulta que no està dreta, sinó torta. Com que la Terra gira al voltant del Sol, això fa que, en funció de l'època de l'any, la radiació solar no arribi de la mateixa manera a la superfície terrestre. Així, quan els rajos solars arriben més inclinats, tenim l'hivern, ja que ens arriba manco energia solar per unitat de superfície. I com que l'escalfor és menor, fa més fred. En canvi, en l'estiu, els rajos solars ens arriben més de ple, i per això fa més calor. A partir del solstici d'hivern, els dies es comencen a allargar. En pròs principi, ho fa de forma molt lenta, gairebé imperceptible. D'aquí el refrany, per Nadal, una passa de pardal. I és que aquests petits ocells no arriben a fer passes, només petits botets. Ara bé, a partir de mitjan gener, ja comença a ser més coneixedor. I d'aquí, la segona dita d'avui. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Ja sabeu com de decidits i valents són els dimonis. Així que ja ho veus. Poques dites allà a la nostra cultura que siguin tan certes i endevinades com aquestes. Des d'aquí, aprofitant per desitjar-vos un bon Nadal i també un bon Sant Antoni.

0: En aquest capítol, hem escoltat el primer moviment de l'hivern de les quatre estacions de Vivaldi. I dins d'aquest iglú, d'Antònia Font.
1: He tornat

sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

0: veurem cançons, sempre cercant-se en sensacions.
1: Aquest és futur, ho volem fer més pur. Rompre ses valles, creuar ses fronteres, tombar cada mur, creuar tots els mars, tots els motius, tenir mil maneres, curant tots els mals, fermant tots els fils, un futur.

pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum de sa lluna i m'aixut dalt sa duna, m'aixut dalt sa duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga i torna sa fosca en esquerra.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast d'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques perquè ella començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos... del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Clar. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, clar, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: un deute important tenir una exposició com la teva, que tracta un tema que ha estat el centre de la discussió política a València durant tot l'any, que és 2282.
1: Sí.
0: O 2282.
1: És més 2282, que és, te vaig a donar l'explicació, és la quantitat de litres per metres cúbics per segon, i és l'equivalent a 6 vegades el cabal de l'Ebre.
0: Que va caure a la Dan.
1: Que va passar per tot, per lo que és el barranc del Pollo, bueno, un munt d'afluents, perquè al final nosaltres, la meva família, va patir també les inundacions com un munt de gent. I està el barranc de la Saleta, està el barranc de Pollo, n'hi ha un munt d'afluents, no? I entonces, què passa? Que se va inundar tota València.
0: Com vas, allà en aquest projecte amb molt de història personal, no? Com vas abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és algo tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en l'ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he sigut al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que ha existit en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica, i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical, perquè volia acotar un sentiment, no? una mirada, i buscar en tots els puestos la meua mirada. És el que he anat buscant.
0: Crec que és tot un desafiament per a un fotògraf que està... Aquesta distància que de vegades posa la càmera entre tu i una situació, un subjecte, és realment complicat trobar aquest equilibri, no? Com ho has viscut tu en aquest sentit, més enllà de lo tècnic? Vull dir, com vas anar cercant aquest punt poètic?
1: Realment, al final, jo tinc amics que viuen en Paiporta, que bueno, van estar molt integrats en el tema de la neteja del poble, i comentant ells, tio, no ha anat encara al teu poble, perquè, clar, vivim a 6 quilòmetres del nostre poble d'Alaquàs, i clar, ja hi ha passat 2 mesos després de... Sí, estava arribant el que és el Nadal. Entonces, què passa? Que jo m'agrada molt el que és la fotografia de carrer, no? Però jo vaig eixir a veure aquests moments, aquesta fotografia que a mi m'agrada, que no te proposa més preguntes que respostes, no? Que quan tu te fiques davant de la imatge, te dona aquestes preguntes, no? I a la vegada tens que tindre aquest factor de allunyament personal, que n'hi ha vegades que és impossible, perquè t'està afectant, i és prou complicat, no? Marcar aquesta distància. Entonces, què passa? Que comences a caminar i els feedbacks te venen com, és que és algo tan brutal que el que hem patit, que és algo que estava contínuament. Passaren 2-3 mesos després de la Dana, i encara n'hi havia imatges constantment, i era una cosa que era, vamos, molt, molt, molt bèstia.
0: Hi ha algo que travessa 2288, que crec que és molt interessant, i per aprofundir en aquesta idea de lo poètic, que és la teva recerca sobre l'enorme onada de solidaritat que va a València i que, d'alguna manera, va sorgir en un moment molt catastròfic. Com ho vas plasmar en una foto?
1: Pues Vosaltres, està ben clar, en casa dels meus pares viuen molt propet de lo que és el barranc de,

0: de la Saleta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, visqué en Valencia, yo vaig a ganar a caminant des de València. No són molts quilòmetres, però clar, anar carregat en Avui i tal, pels pares i tal. Clar, arribes a veure, el meu estudi també estava adequat, estava inundat. Llavors, què passa? Que arribes i no saps per on és començar. I això com se neteja, no? I què passa? Que la gent comprant de tot, els xinos, tot ple de gent comprant, no n'hi havia de res. I clar, te quedes, el primer que te quedes és aixina, no? I de repente se baixa un veí. Òscar, vols que te tire una mà? Ostres, pues sí, tio. Se ve, passen uns amics, també, m'ajuden a netejar l'estudi. Quan està l'estudi netejat, en 2 o 3 dies el netejarem, se n'anarem a casa dels meus pares i clar, es començava a passar la gent. Necessiteu ajuda? I, pues, clar, que...
1: Sí, por favor.
0: Clar, buidarem el garatge de meus pares a pols. O sigui, és una... perquè no hi havia bombes ni havia de res. I la història està en que te quedes flipant perquè no estàs acostumbrat a que una persona desconeguda apareixca en el teu carrer i te diu, te echo una mano i, hòstia,
1: Desinteressadament, no? Una cosa com...
0: això és molt fort. Això és molt fort, és brutal, és brutal. És una cosa que a nosaltres estiguem flipant, no? I crec que una part de sostindre el que és el patiment ha sigut l'ajuda de la gent que ha fet aquesta balança i ens ha deixat en una bona situació, no? Gràcies a aquesta solidaritat.
1: Els desastres naturals, la discussió sobre el col·lapse climàtic són cada vegada una temàtica recurrent a la fotografia documental. Què penses que hi aporta 2288, 82, perdona, en aquesta línia estètica, però també aquesta discussió que és cada vegada més urgent, no? Que és lo climàtic.
0: El tema està en... Hi ha un munt de factors que n'hi ha que abordar, no? Que és, per exemple, ho comentàvem fa uns dies, que l'Horta de València era un... com un... És una... un... absorbia, quan hi havia les inundacions, l'Horta de València feia un dique de contenció, no? Cap a aquestes grans inundacions, no? Nosaltres sempre hem patit això de la gota freda, normalment. Què passa? Que estem construint i estem llevant l'Horta i tot això és una manera també de dir, no podem portar este camí perquè al final està demostrat que no podem anar per ahí, no? Tenim que fer... tornar a donar-li la veu a l'Horta, no? Perquè l'Horta és no, a banda és una productora d'aliments, és també és una protectora, no? De la nostra vida, no? I jo crec que jo crec que la idea va per ahí, no? Perquè nosaltres som Horta.
1: Total. T'havies interessat abans pels temes climàtics o la teva fotografia anava per una altra banda i de repente ha aparegut de sobte?
0: Jo m'he trobat de front perquè ja t'he dit que el tema ha sigut eixir al carrer, tenia la necessitat de, però sense ningú tipus de història, no? Volia anar a treure fotos i captar, no? Perquè al final la fotografia va estar ahí per sempre i tenim que tindre esa fotografia per a no oblidar. Entonces, què passa? Que sí que és cert que n'hi ha un munt de coses, no? Dins de la fotografia de 22882, que és un homenatge a la memòria perquè un munt de gent ha perdut les seues fotografies i records. N'hi ha un homenatge a la gent que se n'ha anat i n'hi ha un munt de coses, no? Dins d'aquest projecte, no? Jo crec que al final són moltes coses, no? I anava així a fer fotos i vi una altra cosa i els feedbacks anaven vindre automàticament, no? I entonces n'hi ha un munt de coses dins d'aquesta exposició.
1: Crec que hi ha algo també molt interessant, que és la gamma cromàtica que s'ha utilitzat, que és de colors molt vius, paradògicament, vull dir, tan greu, tan salvatge, per dir-ho d'alguna manera, té explosions de color, hi ha figures, hi ha objectes, hi ha molt d'objecte. Com et relaciones en aquest sentit? I pensant en això que has dit sobre la memòria, no? Què transporten aquests objectes tan, tan coloridos que has triat?
0: Al final el funk és lo que taca tot, no? Al final és la explosió que de color és lo que vol eixir a la vida, no? I el funk és lo que tenim que rentar, no? És jo crec que la idea va per ahí, no? El xic, la fotografia que estàs veient ahí, és una gent que venia de Córdoba a netejar, estaven en desembre i estava flipant, no? Lo mateix, no? I no, és que hem vingut així a netejar. I el xic anava a prendre un got d'aigua i se va baixar lo que és el traje i esa explosió de color, no? De la geisa que estava en la seva camiseta estava eixint, no? Del funk, no? Entonces, sempre els xoguets, no? Totes aquestes coses, objectes que apareixen dins del estan lluitant per a eixir de fora del funk, no? Que ho taca tot.
1: Hi ha algú molt simbòlic, no? En aquest sentit. És com el funk com una explosió també de la natura que s'està reclamant a algú i que davall d'això existeix, bueno, tota aquesta explosió també de solidaritat, de resistència i de lligams mutus que de vegades estan un poc soterrats, no? Te volia demanar particularment sobre la teva relació amb la fotografia documentals. Què penses que pot aportar aquest treball, però la fotografia en general, sobre processos tan complexos i tan terribles com va ser la dona?
0: Al final jo crec que és una denúncia, no? Jo crec que estem així per a no oblidar i estem així per a documentar, no? I fer participar a la gent, perquè al final és impossible, parlant en amics que són fotoperiodistes i comentaven, ostres, m'han dit que tinc que anar perquè hasta que no estàs ahí no saps lo que n'hi ha, no? Entonces, què passa? Que la fotografia mai se va aproximar a la realitat, no? Però tenim que intentar-ho per a donar veu, no? A la gent, als problemes. Jo crec que la fotografia documental té que anar per ahí, no? És una denúncia, és donar veu i visibilitat.
1: Total. A més, en aquest moment, on paradògicament, on més dispositius i més possibilitats tenim de generar imatges, cobra un valor particular, no? Tu què penses sobre això?
0: Totalment, totalment. Sí que és cert que n'hi ha que fer fotografies, però també en cap, que moltes vegades estem fent fotos, però hem que pensar, no? Abans del clic, no? I dir que vull transmetre en això, no? I moltes vegades ens passa això, no? Que anem en un modo automàtic, però jo crec que si tu reacciones i dius, ostres, tinc que dir això, jo crec que és la manera de fer-ho.
1: Com has... Sobre aquest punt també, per aprofundir un poc, com has treballat l'equilibri entre fer una foto davant d'una persona que està patint, que està sofrint, que està travessant un moment dur, intentant respectar aquest moment, però també cuidar la imatge perquè es transmeti tota aquesta situació?
0: Saps el que passa? Que jo vaig tindre... clar, quan jo vaig començar a eixir, la gent havia tingut tanta fotografia clar, ja no volien eixir en les fotografies, no? Ja estaven farts de fotografies i n'hi havia una dona que estava netejant una fallera al costat de Aldaia i que, hòstia, esto es icònic, perquè, vamos, una fallera tacada de barro i tal, i clar, vaig fer un clic i dic, hòstia, i torna arrere y le dije a la dona, perdone, ¿le puedo hacer una fotografía y tal? Y dice, sí, pero no me saques que ya me ha sacado Televisión Española. La dona estaba ya feta, ya pols, ya estaba, claro, ya la dona ya la habían traído por todos puestos, entonces, ¿qué pasa? Que sí, claro, por supuesto. Y de todas formas, no hice en las fotografías, no hice ningún rostro conegut, ¿no? O sea, que yo también en eso sí que volía, pero también más anónimo. Volia anar per aquest camí. Menys una última foto que és una manifestació, crec que va ser la primera manifestació que vam fer en la plaça de l'Ajuntament, i esa foto va ser una locura perquè hi havia un xic en una granadora alçant el que és la granadora, pegant voltes al costat de gent, i quan se dona compte que l'estic fent la foto, me mira i alçant l'això en molta ràbia, no? I, vamos, ahí veus el dolor, no? I la ràbia, i és l'única fotografia que té un rostre que és reconegut, no? Per ell mateixa.
1: Sí, crec que, a més, és una fotografia amb moltíssima potència, perquè està feta de lluny, però clarament hi ha una connexió entre el subjecte i tu. Són aquelles fotos que dius, wow, no? Com...
0: Sí. I també la fotografia és això, no? El sentir, no? El que el sujeto te transmite coses, no? I intentar captar això per a mostrar-lo.
1: M'agradaria fer la darrera pregunta. Penses que els teus pròxims treballs tindran el component de pensar estèticament o des de la fotografia en general, com a denúncia, com a memòria, com a producció simbòlica, el tema del canvi climàtic?
0: Uf, no ho sé, tinc una idea, però no va per ahí. Estic pensant en un projecte, i sí que estic pensant en una relació entre el que és el cos humà i la naturalesa. Sí que estic pensant en un projecte que va per ahí, però vamos, no descarte que pugui... me pueda esclatar algo en la cara y tornar a hacer algo de denuncia, ¿no? Porque al final también muchas veces te lo trobes de colp de cara y tienes que fer-ho, ¿no? Es como lo tienes ahí y tienes que fer-ho.
1: Perfecto. Paddy, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros por convidarme, y vamos, un placer.
1: Bienvenido.
0: Gracias.

0: que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ahir tenc ses coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: Radio Far. La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i més a qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, la costum de que han tingut a Menorca d'enclar les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el mitjor de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per davant la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Copeo, copeo, copeo trito. Roseta encarnada, si te graviada jo et demano perdó. Prima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du. Jo vinc de la serra, més no som per tu. Oh, flor de muntanya, fina moranó, oh, la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol. En capell de palma s'aguarda del sol quan rega el vell veure es vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap puntarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet camunt. Encara és fadrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'ego ensellada del pubill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, es comet els amos, es comet la filla, s'asseu de vora ella i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llaura, les viles disperses en la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecava, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i masies i castells roquers, pel jove qui passa, plena de dolçor de la festejada l'ànima xalesta, tot és una festa que canta d'amor. Oh, esquerpa cadena de puig gegantins, oh, la visió pura que ve d'allà endins, flor de rustiquesa que endú l'enyorança de la jovenesa. Si per amoixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et deman perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Ja som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, mes no som per tu. Cosquerpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que besa el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegin per la carretera del coll de vall, faies que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla pudola d'oscur fratricidi la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que volten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, benvingudes a un nou programa de maquetes, a una nova entrevista amb un músic d'un grup mític d'amor. Ja trobo que el terme grup mític és el primer que t'ha ocorregut quan penses en grups d'amor. Avui xerram de Slasher, avui xerram d'aquest grup que durant els anys 80 va tocar pues, quasi tots els puestos antigues en enxufe, estaven els làsers tocant, i tenim en Berto Gomila. Benvingut, Berto, gràcies per venir.
2: Hola, què tal?
1: Anem a xerrar un poc de la seva carrera, de làser i de tota aquesta música tan guai que van fer, però abans de començar, per posar-vos en situació, i si algú encara no l'ha sentit, que no crec, anem a posar el tema potser més famós de làser, que es diu... Vestida de pantera i arrencant, Berto.
2: Vamos. Vale.

0: I de fins aquí aquest Vestida de Pantera, aquest clàssic de Slasher, però anem a tirar una mica més enrere en els temps. Com, Berto, tu com se te fiques vereno de rock and roll? Com, quin moment dius, hòstia, jo m'agrada la música, jo no vull jugar a futbol, jo no vull fer una altra cosa, jo el que vull és tocar seguit terra?
1: Sí, bueno, jo vaig començar bastant jove, ja que tenim en compte que jo som de l'any 51, vull dir, he plogut molt ja, i jo la música m'ha agradat de sempre, perquè a meva també havia tingut familiars que eren músics, encara que eren de guitarra clàssica, i també he tingut sempre havia sentit música, i des de molt petit ja vaig començar, me va estirar la música. I
0: de guitarres clàssiques, perquè teva?
1: No, mira, si guitarres te puc dir que jo en tinc dues de clàssiques, que eren de l'àvia, i una de l'àvia i una de l'àvia.
0: Sí, una sí. Jo n'he vist una d'aquestes, la vas tu per la botiga una vegada, no?
1: Però són molt antigues i molt, molt apreciades. Són de xicle, una que és del final del segle XIX, i una altra del principi del segle XX. Una és una guitarra tardana, és igual, ara no sé, gent no coneixerà els bueno, dos, però bueno, bé, és igual. Però vull dir, jo després sempre, des de 14, 15 anys, escoltava molt ràdio, comprava discos, juntament amb el meu germà gran, en Juan José, compraven discos i escoltava molt, molt Ràdio Monte Carlo i Ràdio Carolina, esos vespres, que eren unes ràdios que
0: havia... Això eren dels anys 60, amor.
1: Sí. No,
0: I on compràvem discos, amor, dels anys 60?
1: Ui, era molt, molt complicat. Hi havia la botiga de Philips, venien qualque cosa, inicialment, però jo a Philips...
0: A Can Estrada?
1: Sí, a Can Estrada, exacte. Allà venien discos, però en aquell temps els discos que compraves era del Duo Dinàmico, José Guardiola i aquesta gent, no? Després ja van fer un salt, ja van començar Xirex, Xirex, els Salvajes,
0: sí.
1: No, bueno, i molts grups d'aquests, i després van venir els Brincos, etcètera, etcètera, i tot això ho escoltava molt, i, bueno, i els Beatles, i els Rollings, i ho vam escoltar molt, i des de, ja dic, des de jo que tenia 14 o 15 anys, ja m'agradava, i de fet, amb 16 anys, jo vaig tenir la meva primera guitarra elèctrica.
0: En 16?
1: En 16 anys, que era una cosa molt rara, perquè a Menorca no venia, però de repente un dia una botiga que havia al carrer de Moreres, davant del... una altra botiga de sabates que deien Camp Pingüino, davant havia una botiga cosa d'electrònica d'un tal Tejedor, que de repente el mostrador vaig veure una guitarra i tot d'una vaig pensar que era un Stratocaster, i peca, la forma de... i vaig atracar, no, i no era un Stratocaster, era una Invicta.
0: Invicta.
1: Però que en aquell temps també valia un pastó, perquè ara no me'n record si eren 7.500 pessetes, que en aquell temps era molt,
0: però
1: me'n record, mira, que per un cert circumstàncies me la vaig poder comprar, i això va ser la primera guitarra elèctrica. I a partir d'allà, ja amb un parell d'amics, ja em van anar a un ball de casa, perquè antes feien ball de casa.
0: Ball
1: de casa, que deien, els grups
0: dissabtes, diumenges,
1: sí, que després va dir un guateque, que nosaltres aquí dèiem ball de casa. O sigui, nosaltres anàvem a una casa amb un tocadiscos, amb els discos que teníem, posaven allà, i el Lots i el Lotes.
0: Sí.
1: Nosaltres vam començar, quan jo anava a quart, en 14 anys, vam començar el ball de casa. 14, 15 anys, feien ball de casa. O sigui, ara tu te'n fots.
0: No, però
1: en aquell temps, dic, tens que ser... En aquell... Ara, a vegades, ho heu tingut tot fet, ja, tot trobat, ara sí. Ja esteu de volta, no moltes coses.
0: Però ara és més complicat temps... comprar discos a món que quan tu, perquè ara no em pots comprar un món, amor, eh?
1: Sí, no, ara...
0: Que no te'n vagis a mestrar.
1: No, a mestrar em pots trobar qualcun.
0: Tu tenia el que entenc, allà.
1: Però, bueno, bé, o sigui que jo m'ho havia de fa estona.
0: Ja veus. Doncs pues, et compres el teu primer instrument en 16 anys, sí. I montes el teu primer grup, quan?
1: El primer grup, després, sí, ja molt ràpidament, juntament amb el meu germà gran, en Juan José, en Andrés Vargas, que tocava la bateria, que després va tocar amb els Nòvegs més endavant, i amb un que no tocava mai més, que era en Pepe Buñuel, van tocar, que ell no sabia tocar el baix. O sigui, jo en aquell temps sabia fer tres acords de guitarra, tres acords. I jo ensenyava als meus germans acords de guitarra i ensenyava a tocar el baix. O sigui, era
0: bueno,
1: un cal,
0: profe...
1: però així tot tocava. I bé, jo t'ho puc dir que la primera actuació, entre cometes, un poc en sèrio, que vam fer va ser a un festival homenatge que es va fer a Naïta, una cantant de Los Lors,
0: ah,
1: que,
0: sí?
1: Havia, que havia mort la dona d'en Benito.

0: Jo vaig cantar Sgt. Pepper's, precisament.
1: Ah, sí? Vau tocar aquest tema?
0: Sí, sí. Clar.
1: Ostres!
0: La Boogie Sabre, com va sortir, però bon, la van cantar. Van cantar una d'aquesta i una dels Monkees.
1: Una dels Beatles i una dels Monkees. Hòstia, que guai, tio. Bons, boníssims temes.
0: I a partir d'aquí, pues, van anar fent.
1: Una curiositat, una tonteria. Sí. Sgt. Pepper's surt a l'estiu del 67. Mm. I a Menorca arriba ràpid o tarda mesos en arribar a un disco així?
0: Bé, és veritat.
1: Curiositat,
0: que
1: no tinc idea de com funciona.
0: Si aquesta la vam fer perquè ja teníem el disco o l'havíem escoltada per la ràdio, és veritat que no me'n recordo.
1: Vale.
0: Però jo diria que... No ho sé, no t'ho puc assegurar.
1: No,
0: però bueno, sempre arribava un poc més tard. Ara
1: sempre
0: vull
1: una...
0: dir,
1: clar.
0: No sé si va ser aquí dins el mateix 67 o principis del 68. I jo me'n record com... d'on va sortir que el feia sense versió aquesta en altres.
1: Que guai. El primer bolo no és principal, no està malament.
0: Sí,
1: no està,
0: bé,
1: no està malament.
0: Estava bé.
1: I segueixes tocant pues, durant tota la dècada dels 70, també.
0: Sí, sempre tocava... Bueno, en aquella dècada, més o menys, vaig anar fent grupos, bàsicament, amb el meu germà, en Nando, que després seria cantant de Làser.
1: Correcte.
0: Van fer diversos grupos, principalment, com a bateria, teníem en Jeff Estrada, que ja per mala pata fa uns anys no es va deixar.
1: Correcte, sí que es va
0: donar. I era una persona molt peculiar, però amb ells van fer diverses actuacions, bastantes actuacions, però nosaltres sempre ho fèiem. Bé, nosaltres des principi, almenys jo i el meu germà, en qualque manera també, han tocat sempre per Amor a l'Arte, que es diu, no?
1: Sí. Vull dir,
0: han tocat, aquí molta gent ha volgut tocar en grups per anar a hotels, per fer doblers i això. Nosaltres sempre hem volgut tocar... els doblers benvinguts siguin, sempre dic mateix,
1: clar,
0: no? Però sempre per passar-ho bé, no? I en aquell temps vam fer diversos grups, ja dic, amb en Nando, amb en Jeff, a vegades també se'ls va afegir amb Majuelos, Juan Majuelos, que toques baix, no sé si ho coneixes.
1: Hòstia, ara m'ha sonat molt sonar el nom aquest, però...
0: Sí, no també he tocat amb diversos grups i amb diversa gent, també és un bon baixista, i bueno, i vam estar així fins que ja no us ficàvem a principi dels 80, en què Làser va cridar en el meu germà per abans si podia anar a cantar amb ells.
1: Jo tinc entès que Làser es forma el 79, però vosaltres bueno, entrau més tard.
0: No, ells, realment, no? jo crec recordar que en Sisto en seva enciclopèdia diu això, però per lo que jo sé i el que m'han dit, l'any 78 i 79... No.
1: L'hora de revisar.
0: Bueno, Sisto és en Sisto, ja el coneixem.
1: Sí,
0: no? Sempre...
1: sí. No? I aquest llibre
0: és
1: seu...
0: És una bíblia.
1: El tinc aquí davant, ara mateix.
0: Per consultar de
1: sobre. Ah, jo m'ha anat genial
0: bueno,
1: aquest programa.
0: Jo el que en diuen primer que es pre-Làser es deien de nom Tartana i l'any 78, 79, 80, així anaven a tocar hotels i eren bàsicament en Sixto, en Sixto Cabiró, que bateria. Després havia en Javi Pons de l'American Bar, que tocava el baix.
1: Correcte.
0: I en Pepe, seu germà en Pepe que tocava en guitarra. I després ho tenien un quart membre que sempre, membre vull dir musical, vull dir que tinguessin...
1: Per
0: circumstàncies van anar a barabertant. Primer van començar amb un teclista que crec recordar que es deia Julián, després va entrar un guitarrista que estava fent Semiliquí, després va anar un altre, després en un moment determinat amb ells va tocar en Juanjo Tortosa,
1: sí,
0: que
1: també,
0: és un gran teclista, que si tu t'has documentat en l'enciclopèdia d'en Sisto, hauràs vist que, i és cert, que ell va ser músic de Miguel Ríos.
1: De Miguel Ríos,
0: De Miguel Ríos, no tenia... un teclista molt bo, jo he tingut possibilitat de tocar amb ell diverses vegades, i és un teclista molt bo. I ells després, però realment, jo, el que sempre m'han dit, que com a Làser, com a tard, realment, pràcticament ja era el 81, com van començar com a Làser. Que ja, a part de... d'en Sixto, en Pepe, en Javi, s'hi va afegir en Miquel. En Miquel Pons, també.
1: En
0: Miquel. En Miqui, exacte. En Miqui.
1: Sí.
0: Jo sempre li dic Miquel, però molta gent el coneix per Miqui.
1: Sí,
0: no?
1: jo sé, per Miqui.
0: Vale. I ells van estar tocant, al principi cantava en Pepe, com contenta, i van cridar en Nando, el meu germà, ja dic, en el 83, més o menys, el van cridar, va incorporar. I també... just antes o just després que ell, o quasi a la vegada, s'hi va incorporar també una segona bateria, que era en Tomeu, en Tomeu Fiol. Amb això, l'Àcer va agafar una característica molt inusual a Menorca, bona musical, no? Sí. Vull dir que no es havia presentat mai, no? Que un grup tingués dues bateries, no?
1: Per què teniu dues bateries? Això és la pregunta que t'ho vull fer.
0: Pues, la veritat, espero que no t'ho vull dir que fos per mostrar-ho.

0: No, però no, li donava, donava una força, perquè...
1: Home, ho crec.
0: En Sixto era ja un bon bateria, tenia les seves polèmiques personals, a forma de ser, de so, però com a músic era un bon bateria. En aquell temps ell després es va armar prest una bateria electrònica d'aquestes, que jo no m'agraden gens, però bueno...
1: Es van armar molt.
0: I en Tomeu tocava l'acústica, i entre tots dos es complementava molt bé, i la base del grup, pues, no vull dir que la bateria ho tapava tot.
1: No, però bueno, però un bon estruendo.
0: Li donava molta força, no? Sí. I a més, també una altra cosa que va tenir, que en aquell temps, que en comparació amb els altres grups que havia per aquí, pues, l'equipo que va aconseguir tenir era bastant potent. No,
1: vale.
0: No faig demanar quina potència tenien, però era bastant potent, amb bafles ja eren bastant professionals, de manera que quan actuaven, pues, es notava, la música es notava, no?
1: Sí, es notava.
0: I tenia molta empenta.
1: Aquesta és una altra, no?, que també éreu pioners en aquest sentit, un dels primers grups, o el primer grup que tenia el seu propi equip de,
0: sí,
1: equip de soc,
0: sí,
1: que és una cosa que més o menys tothom avui dia pues, té un equip que va fer coses,
0: sí.
1: I vol trobar els primers que et vol comprar un equip a Palma, a Mallorca, no?
0: Un equip, sí, i bueno, el que cada vegada que anàvem a fer actuació, bueno, ells i després quan hi vaig entrar jo, era una facècia, que es diu, perquè vull dir, entre el sonido rosa i no sé què, no sé quantos, per fer que sonés bé tot allò, començaven a les 4 de cap vespre per començar a tocar a les 12, millor, saps?
1: Ja,
0: era un poc complicat de sonar, però bueno, al final pues, sonava, no? I ja dic, i això, ja dic, ja ho diré, en Tomeu i en Nando van entrar al 83. I això, un bon dia, jo en aquell temps tenia una botiga de venda de mobles de cuina a l'Esplanada, que es deia Estudi 48,
1: uh-huh.
0: Estava ben tranquil, amb aquest aspecte. Havia tingut un problema personal que estava un poc en baixa forma, però va venir un dia en Sixto i em va dir, va fer, bé, Sixto sempre primer te fa un poc el roncero, tal i qual, eh? I després al final va dir, va, si m'agradaria tocar amb ell. Jo vaig dir, perca, no sé què, i em va dir que és que en Miquel, en Miqui, ho volia deixar.
1: Vale.
0: I jo, pues, donar les circumstàncies, al final allò vaig dir que sí, no? Vaig dir que sí i em vaig incorporar. O sigui, jo me vaig incorporar, ja dic, que era el 85, cap avançat ja el 85, me vaig incorporar i després ja va ser que després quan ja després van fer el disco de Vestida de Pantera.
1: És a dir, éreu dos bateries, baixista i guitarrista, que són els germans de l'Amèrica.
0: Sí.
1: Un altre guitarrista que és tu, i el teu germà cantant, i tocant la guitarra també?
0: No, el meu germà cantava, el meu germà en aquell temps cantava.
1: Vale, mogollon de gent, tio.
0: Sí, era hora de cobrar, entre tanta gent. El que era molt complicat era sonoritzar les bateries, i això era complicat. Però bueno, anàvem fent, teníem l'ajuda d'en Pol, que era un amic nostre que feia de tècnic de sonido.
1: Tenim un tècnic oficial també, això està guai.
0: El teníem i venia també, bueno, i entre ell i en Javi eren els entesos en sonido, i nosaltres no els posaven en mans d'ell. O sigui que els resultats...
1: Són coses seves, no?
0: Eren coses seves, vull dir, si sonaven molt malament, els culpables eren ells, no? Doncs
1: pues, si vols, escoltar un poc més de Làser i seguim xerrant, de veure com sonen aquests Làsers, no en directe, sinó crec que és en estudi. Un tema que m'has dit que te fa ganes posar, que es diu Dando Tumbos. Com és que aquest tema...
0: S'ha gravat amb la maqueta.
1: Bueno, així es diu el programa.
0: Això és una cançó que vam fer, en aquest cas, la música era meva i la lletra d'en Nando.
1: Ah.
0: La lletra era d'en Nando. I és una cançó pues, que també agradava bastant en aquell moment.
1: Doncs pues hem escoltat aquest Dando Tumbos i seguim xerrant una estona. Bé.

0: Idò, seguim xerrant amb en Berto d'aquests làsers que van fer... Làser, perdó. Làser amb dues S's. Això, sí, exacte, com és això? S's.
1: Però no, no sé, espero que no fos per la SS.
0: Com qui
1: és? No fos per no? Això, no? No sé, això és una cosa com ho vaig trobar fet.
0: Ah, vale, vale, tu no...
1: Ho vaig trobar fet. Bueno,
0: no, haurem d'escarbar una mica més, a veure si algú ho sap.
1: No, mira, làser és així.
0: De làser amb dues S's, sí, perquè sona molt modern, ja està.
1: Sí, sí.
0: Un grup que, pues, que com he comentat, que us vau inflar tocant als anys 80, ja sigui festes de poble, sí que feu hotels amb làser o no?
1: No, vam, làser com a làser, hotels no.
0: Vale, doncs tenim una altra formació que sí que feu...
1: En principi, làser antes, quan era antes de ser làser, o sigui, antes del 81, sí que vam fer hotel. Però era vale. Alguna altra, no sé, vull dir, tantes... Troques deien Tartana.
0: Tartana, m'has dit, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Deien Tartana i vale. Havien tocat amb hotel. Però després, com a làser, com a tal, a hotels no, fèiem actuacions, festes de poble i altres coses.
0: Vale.
1: Nos vam, efectivament, nos vam inflar de tocar.
0: Bueno, sí, teníeu la fama aquesta. Sí. I vau tocar, a part de Menorca, vau tocar, he vist, la sala Bikini de Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Que guai.
1: Jo, quan ells van anar a Barcelona, jo encara
0: no hi era. No hi eres, com, vale.
1: Va ser antes
0: de
1: tonta, jo.
0: Vale.
1: Va anar a tocar a la sala Bikini, el dia va anar molt bé, va dir que anava molt bé. El que passa que després, jo dic, aquí tothom tenia la seva feina.
0: Clar, no és la música,
1: no podien dir que fossin professionals, vull dir, cadascú feia el seu, i la veritat que l'opció que es va poder tenir d'anar a tocar fora, va existir, el que passa que van decidir no
0: el que
1: no
0: passa fer, molt de grups aquí.
1: No fer-ho i van quedar aquí pues, tranquil·lament, disfrutant i passant.
0: Sí, sí, sí, no? I concerts, pues, no sé si tu estaves o no, tu m'ho dius ara, si algun d'aquests, l'Orquestra Mondragón, amb en Kevin Ayers, també, Lorenzo Santamaría... I fins i tot en Ràdio Futura, que guai.
1: Un concert des principi.
0: Des principi, eh?
1: Que es muntava a Menorca una sèrie de festivals i de coses, i aquí de Menorca hi anava, que solien venir a ser grups o figures de fora, i qualsevol grup d'aquí, i l'Àsser hi anava.
0: Qualque concert que tu estudiessis que recordis especialment, qualque festival o qualque...
1: No, concert especial a l'Àsser.
0: Segur que hi ha algú que dius, hòstia, aquest dia sí que van sonar bé, o aquest dia sí que vaig xalar, o jo què sé.
1: O
0: vaig picar després del concert, o alguna cosa així.
1: Aquest dia van sonar bé, no sé si puc dir, no sé si puc dir que...
0: Clar que sí, hombre.
1: Cap dia. Però jo, com un concert que a tots nosaltres ens va agradar molt, és un que vam fer l'any 91.
0: Uh-huh.
1: O sigui, perquè, bueno, ja t'he dit que l'Àsser primer, més o menys, va tenir una etapa fins al 89.
0: Fins al 89,
1: així,
0: sí.
1: Ens va aturar, perquè dic que cadascú tenia el seu, en Sixto va fer el seu, o cadascú feia el seu.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: Després van voler tornar a fer cosa,
0: sí.
1: I van tornar en sense en Sixto, no? Vull dir, bateria només teníem en
0: Tomeu.
1: En Nando cantant, guitarra hi en Pepe i jo, i el baix era en Javi, no?
0: En Javi.
1: I van tornar a fer coses, i amb aquest... I que record que crec que era el 91, vam fer... Estem dins un programa d'actuacions musicals que va organitzar l'Ajuntament de Mo, crec que es deia Estiu o Mo o alguna cosa així. Uh-huh. I crec que era mes d'agost, vam fer una actuació en el Claustre del Carme, que va estar molt bé. I en aquesta, especialment, el meu germà va fer una actuació increïble.
0: Bona,
1: mira, va fer una actuació increïble.
0: Alguna d'aquestes,
1: el meu germà, com a cantant, té el seu, no? Però amb un tipus de cançons, vull dir que crec que hi ha poca gent, tant aquí com a fora, que el pugui superar.
0: No, un tio que canta guai, i té una presència guai, el teu germà, amb un escenari, tio.
1: Vull dir,
0: un tio que té...
1: No? Perquè... Vull dir, i una cosa que millor t'ho he comentat, i també, bueno, no sé si és important, antes d'entrar jo, pues, fent un repertori més variat de cançons d'aquí i d'allà, no? I a partir de... Ja havien començat a fer qualque cançó pròpia, però arrel de que vaig començar jo, ja van començar a centrar-nos més en cançons pròpies.
0: Correcte.
1: I en versions de Rollings.
0: Aquesta és una altra.
1: En cançons de Rollings, que no, de Rollings van agradar molt. Inicialment també van fer unes quantes d'en Sabina, que després ho van deixar.
0: Ben fet.
1: I ens van arribar...
0: Molt millor Rolling.
1: I van arribar a quedar amb el Rolling. Amb el Rolling.
0: Bueno,
1: en Sabina, inicial, el primer... Però jo era bastant correcte. El primer,
0: Te'l regal totalment.
1: Ho crec,
0: sí.
1: Ara després ja ha anat navegant, ara agrada molta gent,
0: però
1: anar navegant, però bueno, està bé. No vull dir, no vull anar malament d'en Sabina.
0: En tot el feia molt.
1: Però jo dic, nosaltres vam anar sobretot a versions de Rollins, que no us agrava molt, perquè jo l'havia sentit de sempre, i era el meu germà també, de sentir-nos tant a jo com a el meu germà gran Juan José, que no agradava molt de Rollins, ell se va enamorar de Rollins, i ell, pues, cantar, no vull dir que canti les cançons de Rollins millor que en Mick Jagger, però no, hi ha cançons i moments, hi ha moments que és extraordinari cantant.
0: Que guai.
1: Extraordinari cantant. El que passa que després hi ha altres moments, segons quin altre tipus de cançons, que baixa molt de llistó.
0: Yeah.
1: Ara, quan ell et senten ganes, pues fantàstic. Vull dir,
0: sí, les làser amb Rollins també
1: i al final fèiem làser i cançons nostres.
0: Rolling Stones i cançons.
1: Sí, cançons no? Que en teníem moltes, bastant.
0: Quantes vegades has vist en Rolling Stones en directe, tu?
1: Això, que no recordi... No
0: ara, així, tu demà...
1: 3 o 4 o 5.
0: 3 o 4 o 5 vegades,
1: sí. David, sí. La darrera vegada que va ser fa 3 anys, perquè que van actuar a Barcelona, que dues mesos a Londres, vaig veure a Barcelona i el David Lloro...
0: No està mal.
1: Vaig tenir la sort de
0: veure-lo. I vas veure en Ronnie Wood l'any passat, quan encara just abans...
1: Ah, sí, sí, és de bé. L'any passat vaig anar a Londres a veure una actuació d'en Ronnie Wood, que va fer un disco de versions de cançons de Chuck Berry. I feia una actuació allà a un teatre de so, i va fer molta il·lusió anar-hi, el vaig anar a veure i vaig xalar com, bueno, fantàstic.
0: Sí, ho he vist per Facebook l'altre dia que penjaves
1: em va agradar molt.
0: M'has posat des llargues, tio, anda que no. Pues, a part d'aquestes actuacions, també hi ha les gravacions de Slash, que són dos discos que vau fer, un EP que vau gravar a Barcelona el 1984, si no m'equivoc. Tu vas gravar aquest? Sí, no? Si tu estaves
1: no, el primer que era Dancing With You, l'altre cançó no me'n record que és el nom, la veritat no ho faig.
0: Era un single de les dues
1: cançons. Era un single per l'Extender Play,
0: era
1: en format de disco LP.
0: De 12 pulgades.
1: De disco LP, que la caràtula és un dibuix d'una barca.
0: D'una barca, sí, també.
1: Així, amb unes letres molt psicodèliques de l'Àsia, no sé què.
0: Sí.
1: Aquesta va anar a gravar a Barcelona. I després, l'altre disco...
0: I tu vas gravar aquest o no?
1: No, aquest va aparèixer, tocava, qui fet solo, era en Miki. Era en Miki.
0: El
1: disco aquest el van gravar millor un any antes d'entrar jo o alguna cosa així.
0: Jo
1: ja vaig anar a gravar, que aquest el van gravar a Palma, l'estudi que es deia Digital Trop de Palma.
0: Sí.
1: Van gravar Vestida de Pantera, com a cara, i segona cara, una altra cançó que també deia així, que de Cristal, que també està molt bé. I aquest el van gravar allà, van anar allà fent quants dies, va ser uns dies fantàstics allà. A més van gravar el disco.
0: A part de tot
1: van gravar el disco, que va anar molt bé. No? I a partir d'allà, i amb aquest disco, pues, va caure molt bé amb molta gent, i bueno, la tenim que tocar sempre i molt de vespre, a vegades dues vegades o tres vegades, no?
0: Que tots estem a més.
1: Perquè nosaltres també, tu que dius actuacions, però nosaltres també, per això ens coneix molta gent, durant per les festes d'amor...
0: Ara veus, ara surten.
1: Solien anar aquí a com es diu això, en el Freginal, en el pavelló de Pa de Petro,
0: sí.
1: Sentit, el pavelló de
0: aquestes també són mítiques, les
1: allà,
0: Lasses, no?
1: Allà feien les verbenes, i es posava a pic de martell,
0: sí.
1: I bueno, era durant molt d'anys van anar allà a tocar.
0: Era un poc, hi havia la verbena, diguéssim, oficial, i potser hi havia la vostra o alguna cosa així?
1: Hi havia la verbena oficial i nosaltres. El que passa, la verbena oficial també hi anava gent, però
0: sí.
1: Tota, entre cometes, la joventut i més...
0: Sí. Més guai, doncs anaven a veure...
1: Avui en dia, doncs, venia allà en el Freginal i es posava pic de martell i la gent s'ho passava molt bé i nosaltres ho passava molt bé. Per això hi ha molta gent que inclús ara vas pel carrer a vegades i diu, no, i se'n recorden de les festes.
0: Està guai, està superxulo. Anda que no ho és xulo. També t'he encantat que van quedar bastants de temes vostres sense gravar, que teniu moltes cançons que potser no vau poder gravar com toca.
1: No, nosaltres ho havíem dit abans de gravar, però jo t'he dit, com que nosaltres després ho fèiem purament per passar-ho bé,
0: ja.
1: Pues el que van fer, van gravar unes quantes maquetes, per exemple, aquesta cançó que has posat, Dando Tumbos,
0: sí.
1: És una maqueta d'aquestes, no és que soni molt bé, però bueno, és el que van fer, i d'aquestes en van gravar unes quantes. I després en van seguir fent moltes més, que ja dic, la majoria de cançons... El de fer el meu germà, en Nando,
0: sí.
1: Tant la música com la lletra. Jo vaig fer unes quantes també. En Tomeu, la bateria, també va portar qualque lletra.
0: Ah.
1: Però vull dir, en teníem moltes, i em van quedar moltes, perquè després van continuar, i sempre en sortien de cançons, ja, i de fet van tenir moltes que en directe no el van arribar a fer mai, que hi
0: ja veus.
1: I amb aquestes gravades, vol que banda.
0: Pues mai és tard, tio. Però gravant si pots posar... No? Avui dia és fàcil gravar amb YouTube, saps? Sí, fàcil gravar coses a casa, no?
1: Pues sí, és fàcil, sí, mira, sí. No és molt complicat.
0: Si no, jo que no contigo en estudi,
1: no? No és molt complicat gravar. El que passa que has de tenir les possibilitats, ganes, tothom. I... Sí. No, el que passa que després l'Àser, ja dic, durant els... El 90 van anar fent actuacions, és qui t'ha dit, en Tomeu, en Javi, en Pepe, sí, el meu germà i jo, van fer, i després ja no van posar en els 2000 i van seguir, però després van seguir fent actuacions esporàdiques i coses, de repente on anaven, doncs tornaven, i després, de repente, també en Pepe es va cansar i van quedar sense Pepe. En aquest moment el meu germà Nando va agafar la guitarra,
0: vale,
1: i amb aquesta formació... que ja aquest Làser ja no tenia res que veure amb el Làser del principi, perquè ja tocàvem, sí, clar, tocàvem molt diferent. Jo en aquesta època me'n record diverses actuacions, que per jo van ser molt bones, van ser les que vaig sentir que tocaven a grup de d'haver.
0: Ja.
1: No diré per primera vegada, perquè no vull tirar per terra tot,
0: sí,
1: l'altre.
0: Sí, però
1: això va ser una actuació que vam fer en el Jazzba. En el Jazzba va ser una actuació que em va agradar.
0: En el Jazzba a Ciutadella?
1: Sí, en el Jazzba a Ciutadella. Van estar molt bé. I després també vam fer... Bueno, i després també vam fer... Havíem fet altres. Vam fer unes que vam fer a l'Aquelarre.
0: Sí.
1: També vam...
0: Tens xerrant del 2000...
1: Sí, ara això ja s'ha fet 2005 o 2006.
0: Vale,
1: o 2000,
0: vale.
1: Una cosa així, suposo.
0: Jo vos vaig veure... el meu primer bolo en Sarau, en l'Orquestra de Verbena, es vau tocar a Voltros, en els carnavals de Mo, i era el 2007.
1: Carnavals de Mo van tocar.
0: Sí,
1: de Santa Maria, pot ser? Una carpa? No.
0: Una carpa? Sí. Allà vau tocar.
1: En aquesta carpa... Ah, no, però mira, en aquest dia encara en Pepe encara hi eren.
0: En Pepe hi era.
1: En Pepe
0: sí,
1: hi era.
0: En Pepe hi era.
1: No. Devia ser una de les darreres actuacions que va fer en Nosaltres.
0: Jo crec que sí. En Pepe hi era. I de fet, tens vídeos en el teu canal de... Deu ser un poc més en ball, llavors. Sí.
1: I aquestes actuacions que dic de Làser a l'Aquelarre, bé, l'Aquelarre va anar a actuar moltes vegades, però va haver dues actuacions, primer tenim un dia, però va haver tanta gent que van fer dos dies seguits.
0: Que guai.
1: I sí, no, perquè aquell dia jo mai havia vist l'Aquelarre tan ple, perquè, no, en sèrio, perquè vull dir, fins a l'escala fins baix ple de gent.
0: Que guai.
1: Va ser una actuació molt guapa.
0: Que guapo.
1: Vull dir, van estar molt bé.
0: Molt bé, pues, i una de les darreres mítiques també vostres és aquesta en el pavelló aquí, no?
1: Últimament a vegades també per fer celebracions no s'han vingut a cercar qualque vegada per celebrar coses de Salcàcer, que nosaltres hi hem anat a tocar molt de gust. També a Salcàcer van fer un altre festival de Nosmargor, que també hi vam anar.
0: Sí.
1: Després també un altre que va estar molt bé, va ser molt... i la gent que va venir va ser molt guapo per ells, és un curs de l'institut, no sé qui era,
0: una quinta,
1: no sé de quin any, 78, sí, o no sé quin any, no me feia molt de cas any, però vam voler fer celebrar un aniversari i ens, sí, van demanar, perquè era el grup que nosaltres, ells havien estat seguint, quan tenien l'edat de seguir grups, eren de so, i ens van demanar si podien actuar, i nosaltres vam anar a tocar allà, i va ser un vespre molt agradable, no? I al marge de so, i no té res que veure, ja també va ser que una vegada que van venir, bé, per una certa circumstància, això és una altra història, que van venir a Xírex a tocar a Mo, a Menorca.
0: També.
1: Que per jo era un grup emblemàtic des de que tenia 16 anys de so. Jo a Xírex inicials m'agradava molt. Inclús, això no havia contat, Andrés, jo inclús també amb un dels components de Xírex,
0: sí,
1: que amb en Pepe Fonseré, que era el guitarrista rítmica, que va venir a fer l'Emília Mó, vaig fer un grup amb ell. Vaig fer un grup amb ell, i amb ell vaig tocar en el teatre principal. Van tocar en el teatre principal, i això tenc una foto.
0: Bueno,
1: I van fer amistat, i va ser curiós, va ser curiós perquè després van estar molt anys sense rebre res més. Després van ser coses per no enrotllar-me molt. El vaig tornar a retrobar, el vaig tornar de so, i gràcies a això els Xiris van venir aquí a tocar, van venir a tocar tres vegades.
0: Va ser un poc per mitjà vostre.
1: Perquè eren amics meus.
0: Vale.
1: Van voler venir i nosaltres l'Àsser van tocar amb ells a la Quelarre.
0: Correcte.
1: Com Telonero i després junts van
0: sí,
1: tocar.
0: Sí, hi ha vídeos per ahí, vosaltres junts.
1: Jo me'n record que vaig tocar al Sant Carlos Club, que és el Route 66 de Xirex.
0: De Xirex, sí.
1: Que vaig tocar allà, el dia vaig fer solo i tot això. No, però jo va ser molt...
0: Un momentàs, tio.
1: Que són molt simpàtics, ja són... ja tenen la seva edat, però encara fan coses. Ara amb el coronavirus
0: ningú fa res,
1: tenen molt aturat, però ells encara tenen força, i vull dir que amb aquesta actuació que van fer amb ells allà a la Calarre, pues, per jo va ser molt entranyable i va estar molt bé, no?
0: Pues mira, t'encanta aquest cercle, diguéssim, dels teus ídols de l'adolescència
1: sí,
0: i tocant amb ells aquest
1: sí,
0: solo
1: sí.
0: de Route 66.
1: Sí,
0: pues si vols ho deixam fins aquí. L'Àsser, un grup que va durar certs anys però que encara es van fent coses intermitentment, vull dir que encara ens podríem veure a qualque banda si tenim sort, i un grup que va marcar molta gent m'ha xerrat dels L'Àsser, jo vos he pogut veure ja el 2000 i pico, però estic content
1: tu ets
0: de
1: un fiat, tu ets
0: jo,
1: un
0: fiat, sí, quan
1: ja,
0: tu vas entrar amb els L'Àsser, jo acabava de néixer, vull dir que,
1: sí,
0: tio,
1: tu...
0: encara...
1: Quan...
0: vull dir que sí, però bueno,
1: fiat
0: no, però bueno. Res, encantat de xerrar dels L'Àsser, aquí estem per quan vulgui xerrar de qualsevol altra cosa. Gràcies, Berto, per aquesta estoneta. I m'ho anàvem amb una altra cançó, m'ho anàvem amb un tercer tema dels L'Àsser, que es diu Cuando lo veas...
1: Todo negro. Que és un rock and roll també del meu germà.
0: Idò, pues, un poc de rock and roll, que és el millor que hi ha en el món. M'ho anem amb aquest maquetes, a les maquetes a Radio Far, i un moment la setmana que ve. Gràcies a tots. Gràcies, Berto.
1: Vinga, tu.

0: proprio.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

Mai, darling. Jo no em puc dur més d'internet. Necessit tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

quan surt el sol, sa vida ja em canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany cercant una sortida, és un instint que sempre em convida per anar contracorrent. No vull perdre els meus somnis cada dia,

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: I'm so happy.
1: Menorca, amb una tiara rural, esbadellant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de l'illa, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem brava.

van secar la pudent o s'arregant en escat. Et sac d'esblat força bé, la cadira d'un dels cans. Sues que l'ofre, un glop a cabra salada, anar-se portant secret, fins a l'altritxa encantada. Està gros per aneta, sa pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta es degullit sa bramada. Rodolàs macat, sa taula sa taulera, un cuc d'esplà de mar, ocell a sa pagoda.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

matí del 6 de juliol de 1644. Ses campanes d'aló a rabat ho tocaven. Per cansolla del lloc, dues naus barbarisques entraren.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som el lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder aprendre de memòria, perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els, no, els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, la Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja ho repetesc, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, amb aquestes, després de d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Què tal? Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics i amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Soldevila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses. I shall smile
1: and Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, esteu podcast de música guapa, guapa, a Radio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentam, doncs va ser un dels primers convidats en els podcasts fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I ara ens trobem en el seu estudi, en estudis de Vini Sound, de Vall Caseda, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, Daram us explica, antes de tot començar escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també ens presenten un single en primícia mundial antes de que sortís Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Després que us agradi. A xalar!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu, va ser dels primers o els primers?
1: Jo sí. Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que va així 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar d'este nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te'n recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava. Ja tocava.
0: Tocava, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú, Males Artes, crec que és el quart, maquetes, i bueno, no escolt jo les entrevistes que faig, perquè me fa cosa escoltant la meva veu, però bueno, supos que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... Mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, supos que vas el cas de Males Artes.
1: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps.
0: I... la vida?
1: Sí, la vida. I llavors va anar morint, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent. I sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
0: Algun dia.
1: Algo farem.
0: Sí, qualque cosa farem. I, bueno, com és esteu aquest no diré travessia en el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre? Has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis me sembla que no?
1: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui? Juntar-nos amb un grup, quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I totes, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em fa Ferreries de Viejas Glòries.
0: Vale.
1: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
0: Mariano,
1: ja li vaig dir...
0: Mariano sí. Marí, germà de...
1: Mariano Marí.
0: Pere Marí,
1: exactament.
0: Gent que sap fer les coses. Sí, sí,
1: sí, sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer coses algun dia, sí, sí, sí. Vam fer la formació de Roxons i
0: de quin any xerram ara?
1: Això
0: recordes?
1: És el 2019.
0: 19.
1: No fa tant. Bueno, i fa molt a la vegada.
0: Ja, ja. Bueno.
1: Però bueno, va quedar allí i quan estàvem en aquells assajos, pues, jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar un 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, pues, malauradament, masses anys, però ara per fin ja he cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
0: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
1: Exacte.
0: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
1: Exacte.
0: Que he estat aquí en la huella, que ja sortirà el que,
1: exacte,
0: el que van fer.
1: Està ahí, el tema està a punt de salir de l'horno.
0: Aquí vas fer... I vas començar a fer aquests temes, pues, tu, òbviament tu tot sol, aquí vas començar, pues, aquí terres, tens aquí baixos, bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
1: sí,
0: o com el fas?
1: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011, pues, el 2000... 2014 no vaig fer res, que va ser, allò va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
0: Hòstia, es va, tio, es va.
1: Va fer un parell d'anys, un parell de temporades, un any i mig així.
0: Es va.
1: Vaig, allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una coseta amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions.
0: Rock Sessions, hòstia, tio, no.
1: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit, però allí tocava en Gerard, allí vaig conèixer en Gerard.
0: Vale.
1: Hòstia, baterista d'aquests, bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
0: Com siguis bateria, sí, sí, sí.
1: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar més en rock i heavy, no?
0: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar.
1: Exacte.
0: I tal, pues és que acabes coneixent, acabes pues, fitxant.
1: Exacte.
0: Gent, fitxant només de vista, dius, ei, per aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
1: Correcte, ja, exactament, i tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre hem estat en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n van estudiar, i està estudiant a València, i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, i toca damunt, ho prepara. Tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
0: Sí, sí, ho he vist en això, tio.
1: He fet dues sessions. Una les vaig fer aquí, a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, a muntar la bateria i microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. La bateria la munta ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador, i és com estar a la peixera del costat.
0: Ai, bon Jesuset,
1: el que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
0: Estàs a València, tu.
1: Ella està a València i jo estic aquí. Jo l'estic gravant i estic fent la sessió.
0: Com es fan aquestes coses?
1: I així està gravant les bateries reals per ell i en Mariano les veus. I les guitarres, a l'hora de preparar el directe, perquè sí que és veritat que dintre de la composició doncs no ha participat en Josep Febrer, perquè encara no hem tingut temps, la veritat és que no ens dona la vida. Ja. Josep Ferrer també és un molt bon músic, un guitarrista que de Ferreries també.
0: Josep Ferrer.
1: Que el vaig conèixer ell tocant en un grup de versions que es deien Estruendo, crec, i em vaig quedar amb la copla.
0: Ah, Maiden, cony, vale.
1: Sí, clar, Maiden.
0: Sí.
1: Claro,
0: sí.
1: I diva, ep,
0: bon fitxatge.
1: I també és molt curiós l'anècdota amb ell, que ens ho explica, m'ho deia, i diu...
0: Josep Ferrer, no l'he dit mai, jo, sí. Clar.
1: Clar, oficialment es diu així.
0: Un tico diu Maiden, jo no l'he dit,
1: potser. I el vaig anar aquella... Quan ja pensava que el grup havia de sortir endavant, necessitava un guitarrapollo bo perquè el directe soni, i ell es va apuntar al carro, i en ell estàvem, ara preparant els assajos, m'ha faltat anomenar la baixista, Josep és el guitarrista, la baixista Nairis Portella, que també la conec de Rocksons, també de Ferreries, molt joveneta, molta empenta, molta energia també.
0: Que guai.
1: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara. En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no les acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets també, tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí si vols.
0: Olé, també.
1: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
0: Vale, sí, ho vull sentir jo, en exclusiva. Després, ja veus que també ja ho sentiré un altre.
1: I ara el single que trobarem ara serà Deliris.
0: Vale.
1: Que, bueno, com parla la nota de premsa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat, que de cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que et separa i no pots comunicar-te bé amb ell i et fa molta ràbia i molta frustració.
0: Ja, sempre, tu sempre has bon rotllo amb les lletres, eh? Sempre.
1: Sí. És el que tenim els que ens agrada el Javi.
0: Sí, ja m'ho donen altres males artes, les lletres eren super cenizes i tal, i bueno, és el que...
1: Sí,
0: és el
1: no
0: que...
1: em surt fer coses happy flower.
0: Ah, no, quan no estàs happy flower estàs per altres coses, i quan estàs així, no? Sí, me lo dices o me lo cuentas.
1: Tal qual.
0: Aquest tema de l'Iris, que sortirà pues, d'aquí uns dies, però avui dimarts surt aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Far en exclusiva, vull dir que ara quan acaben l'entrevista, pues... Pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparat per fer un bolo,
1: sí,
0: ja, no?
1: Sí,
0: teniu,
1: sí.
0: Epa, tenim
1: repertori. Si no estem preparats i si no hem sortit, és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
0: Vale.
1: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
0: Ha que fer alguna cosa el 2026 i que fes primer directe
1: sí,
0: de Drac Negre.
1: Bueno, cosa
0: han de fer. Anda que no. Amb aquesta formació, jo sé que escoltes Vents, sí que teniu alguna col·laboració externa, sí. També, que potser t'agradaria...
1: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Ana Maria Camps, perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
0: Jo tampoc, jo toca ni ells, tio.
1: però bueno. I que em va, que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, que, bueno, que també hem de dir que això també la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons del 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
0: Encara tinc sa foto marcada de diari, tio.
1: Aquella col·laboració que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem, i ella també ho recorda amb molt bon rotllo.
0: Quina passada va ser allò, tio.
1: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho donant-li una volta, no? I tot, també he sonoritzat en Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la seva... lírica i la seva capacitat vocal i com ho deia. A més, va ser una col·laboració molt curiosa, perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
0: Que bona! Tot ho fas al revés.
1: Sí,
0: tio.
1: Sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa per un tejado.
0: Sí, sí, sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren amb Maria Camps i més gent, no?
1: Exactament, perquè sobretot bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Sergi Ameller, de fet aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
0: Sí.
1: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes inicialment no tenia piano i li vam cridar, el vam cridar a ell perquè vingués i va fer aquesta adaptació ell, després vam afegir el violí de llavors na Núria Guas, cosina de Sandra Guas, de la meva dona. I aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me'n recordo, perquè ho vam dir, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes, ho vaig posar tot de dalt a baig, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
0: Sí, sí, un monstre, en Sergi.
1: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha de sortir tocant les tecles,
0: algú ha de sortir. Sí.
1: Va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons, i que, bueno, que també inclús amb ella havíem xerrat un moment donat, si hem de sortir, quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si el millor, no sé si em posaré de teclats, això és un altre dubte que tinc, la veritat, ja ho comentarem, ja demanem opinió, perquè no són primordials els teclats dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
0: Entonces, bueno, clar que sí, home.
1: Però
0: sí,
1: per posar la imatge, en Eva va sortir a donar, que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après, de la versió d'en Sergi. Sí, la tenia ben estudiada, ella.
0: Que bona. I a més gent, no, també?
1: Tens raó.
0: És que clar, tio, que t'has estirat tot, que t'ho oblides de tothom.
1: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se pugui que se m'oblidi, i després es faci que se'n passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb na Maria Camps, amb en Sergi Ameller, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Can.
0: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
1: No sabies qui era.
0: El puto del Can t'ha fet sa...
1: La portada del Drac d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
0: Vale, ostres.
1: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
0: Vale.
1: El vam fer junts. La Isona Pino, la meva filla,
0: va
1: agafar la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins a convertir-ho en aquest drac, no?
0: Fins a fer un drac negre.
1: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac, en Pablo, i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
0: No ho sabia, no sabia.
1: Molt minimalista, però amb molt de gust.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Ostres, mira, sí, qui ho posa, tio? Mira, som un inútil, no faig els deures. Compte que Pablo, un
1: Can,
0: saludo, tio.
1: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco Triste Páramo fa un parell d'anys.
0: També, sí que els hi vaig fer un podcast de Triste Páramo, que va fer connexió amb Nova York, o d'on no estigui ara, tio.
1: Pues li vaig demanar, oye, Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Podrías? Sí, pim-pam. M'ho va enviar i estic superagraït, perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
0: Sí, sí, ostres, que abans, bueno, comptant amb en Sergi, comptant amb Pau, comptant gent d'aquella època, doncs és fantàstic, hola, que guai.
1: Doncs ara han de mantenir el tipus.
0: Han de mantenir el tipus, sí, sí, sí, sí, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no, concretament, però, bueno, algú hi ha que fer en aquest
1: sentit. A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
0: I fer alguna cosa.
1: Però, bueno, també és un estil musical que no hi ha molta demanda a Menorca, entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
0: Bueno, tio, si mentre el fes que vam fer...
1: Sí, això em va...
0: Van reventar, que ja no es poden anar, però van reventar, m'han dit.
1: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època,
0: pues,
1: sí.
0: Bueno, pues l'edició de l'any que ve començava a tirar...
1: Ja ho pots ben dir.
0: Començava a fer campanya des d'aquí, perquè...
1: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
0: No tinc ni idea, veurem, tio.
1: Sí, però sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparats per sortir.
0: Molt bé. Doncs sí. Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
1: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
0: Sí, fa temps que m'ho dius
1: i que rebenten la caixa, doncs...
0: Vamos, vamos, és el que t'agraden a tu.
1: Exacte.
0: I tenim més temes, he sentit...
1: Sí,
0: porai, o no?
1: Hi ha tres temes més meus acabats... Uh-huh. Bueno, em fa un poc de cosa dir meus.
0: Acabats vol dir gravats o escrits?
1: Gravats.
0: Ah, sí. Vale.
1: Gravats. Però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que has de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat de... Està convençut. Està gravat tot, però la veu falta acabar de... la puta frase, perdó, com la companyia de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets. I en tinc un més que està... Avui l'estava acabant de polir, també. Per
0: Vinga,
1: intentar...
0: va, deixa't, no te mengis tant solla i ja està.
1: T'hauré de fer cas.
0: Jo sempre dic, si no t'agraden les cançons que fas, tranqui, que ja en faré més. Vull dir que tu m'has fet
1: tota
0: i
1: la
0: ja
1: raó,
0: està, tio.
1: Tota
0: que,
1: la raó.
0: Ja està. Aram, pues, tio, a veure si presta... Veiem Drac Negre en directe. Escoltam aquest deliris. Gràcies una altra vegada per... No sé, no m'ho han deixat ningú, me sembla, no? Bueno, si m'ho han deixat...
1: Crec que no.
0: Bueno,
1: hem anomenat els companys de la formació que serà el Drac Negre, en Gerard de la Fuente a la bateria, en Josep Ferrer, en Maiden a la guitarra.
0: Maiden, sí.
1: A la guitarra. Jo ara en Pino també a l'altra guitarra, evidentment.
0: Correcte.
1: En Mariana Maria a la veu, en Iris Portella al baix i... Qui sap si enyora en Teclista o no, ja veurem. Si
0: bueno,
1: en Sergi
0: ja,
1: ens vol venir a donar una mà...
0: Ja vos començaré. Clar que sí, home. Menys siguem més riurant.
1: Tal qual.
0: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida de Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
1: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

0: Radio Far. La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclar ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en els mitjors de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: peo, copeo, copeo, trito. Roseta encarnada, cita graviada, jo et demano perdó. Prima d'una estrofa plena de perfums, abella bronzenta de la soledat. Quan de ma finestra encesa llums estenc la mirada per damunt ciutat i l'ànima mia s'enfonsa llunyana dins la serra immensa que l'illa travessa, que l'illa defensa de la tramuntana, llavors de la serra surt una cançó, surt una harmonia que es torna visió. Jo vinc a parlar-te d'una vida d'or, de la vida lliure que enyora ton cor. Som la camperola que presents te du. Jo vinc de la serra, més no som per tu. O flor de muntanya, fina moranó, o la pageseta que és una pintura i té la cintura com un gerricó. La viram la volta en gran voleteig quan de matinada crida son estol. En capell de palma s'aguarda del sol quan rega el vell veures vora del safreig. Per servir els pobres fumants escudelles, confitar codonyes, adobar gonelles o guarir les nafres, no hi ha millors dits. Canta codolades i sap puntarelles de licorns i fades i poals florits. Al fons de la cambra porta la padrina el vas ple d'escuma de la llet que amunt. Encara és padrina, més serà madona d'un terme de lluny. La nit del dissabte se posa a escoltar i el cor d'alegria li bat en secret quan dins la salvatge negró de l'estret on la coma acaba sent una guinar que ella coneix bé. És l'ego ensellada del pubill que ve. Arriba la clastra, bota de la sella, escomet els amos, escomet la filla, s'asseu de vora ella i encara no brilla l'estel del matí, reprèn la tornada pel mateix camí. I llavors la fosca de la nit que minva en tots els paratges, ecos i llumets, els torrents que bramen al peu de la timba, el matí que esclata amb mil saluets, els galls que desperta, les penyes que daura, els bous que pasturen, el parell que llaura, les viles disperses en la vall sublim, el boc que corona la roca del cim, el gorg que no es mou dins la penya brava com gota de rou dins una flor blava, les dones que renten i la que entrecava, olivars, pollancres, viles, sementers, molins i masies i castells roquers, pel jove qui passa, plena de dolçor de la festejada l'ànima xalesta, tot és una festa que canta d'amor. O esquerpa cadena de puig gegantins, o la visió pura que ve d'allà endins, flor de rustiquesa que endú l'enyorança de la jovenesa. I per amoixar-li la cua penjanta m'inclina la jove, ella se decanta. Copeo, copeo, copeo, traïdor! Roseta encarnada, si t'he graviada, jo et demano perdó. Ella se decanta i desapareix. I mentre s'allunya i se converteix en llum solitari lo que era visió, en llum solitari dins la majestat de la serralada, tota silenciosa i tota nimbada de serenitat, encara ressona la veu argentina d'aquella fadrina que serà madona. Ja som la pagesa que presents te du, jo vinc de la serra, més no som per tu. Cosquerpa cadena de puig gegantins, xinebrons balsàmics, estepes i pins, sitges que negregen sota l'alzinar, soleada ardenta que besa el pinar, ombres maragdina del fullatge espès, càntics de rebel·la que arriben al mar de l'església oberta com un ull encès, mules trotadores que cascavallegin per la carretera del coll en avall, falles que flamegen seguint la primera de les balladores en la nit del ball, soledat feresta on sembla codola d'oscur fratricidi la gòtica gesta, trilleig de campanes que el vilatge endola, endolars que resen i de dos en dos cap al cementiri segueixen la caixa, garrovers que freguen en la branca baixa les veles de carro que van en el cos, tonada del batre, cadència moresca, mèl·leres que boten per dins la verdesca, famílies que volten la font de salut i fruites que es foren dins la boca fresca plena de rialles de la joventut. Musa cançonera, vella rondallaire, sanitosa flaire de la pagesia, llumeneret blau que l'ànima atrau de la minyonia. Sou l'exquisitesa, sou l'encantament on l'ànima hi sent de la pàtria mia.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.